0: Això l'únic que feia jo de nits, de fer un parell d'hores i després me'n tornava a anar al llit. Toni Gunyalons, Camps. Sí, migjornet, migjornet, sí. Va néixer a Nafratx, ell. Aquí en l'entrada del migjorn, que hom de so que es diu Nafratx, va néixer allà. I l'àvia vivia a una casa d'aquí, ells vivien aquí, sa mare d'ella vivien aquí de vora. I ell era, bueno, i jo després, sí, perquè clar, quan nosaltres vam agafar el forn, hi havia una senyora que li deien la fornera, qui era Catxurics, aquests, la tenien, els dos germans. I aquella dona el que feia de dia era perquè la gent després no tenia forn a casa seva, tothom dues dinar a coure en el forn, coques i pa. I aquella dona era la fornera i desava i feia. Però quan aquella dona, ja no sé nosaltres quants anys la van tenir, pocs, ho va deixar, va venir l'àvia teva a fer de fornera. I una germana meva es matí s'aixecava a despatxar el pa. I jo feia de nits. I després, quan se sàvia, jo tenia 11 anys, va tenir no sé què a l'esquena i va dir, jo ja no puc. Va, allò era molt carregat, la pala aquella. Mon pare em diu, Margarita, tu que... Jo sempre m'ha agradat molt això de pastes i cua. Que te veus amb coratge de cuinar, de posar-te davant el forn? I jo li vaig dir que sí. Clar, després l'escola no era com ara. Després podia... I m'ha dit, aniràs a l'escola de repàs, però quan jo no m'agradava anar a l'escola, per dir-ho clar, jo vaig feliç per quedar en el forn i fer el que volia. I jo vaig fer tot el matí en el forn, venien les dones i coïa tot el que... I m'anava per dins el pastador, la ràdio a tope, i venien... Sé que tenia una vecina que venia molt... Ara me cremaràs el dinar, perquè tu més balles i escoltes música. I jo li deia, no li cremaré el dinar, no, jo ho faré. I això ho vaig fer fins molt d'anys, eh? Vaig prendre, bé, de coure, això mateix, venien d'uns perols de coure, no massa cosa, perquè llavors tampoc no feien massa cosa. Col que pude, i bueno, jo anava fent, la dona del forner em va donar un poc a entendre i jo vaig anar fent. Sí. I ho feia tot. Però llavors, mira, gràcies a Déu, em va anar bé perquè vaig estar un poc entesa. Allà feien poca cosa, només feien cocs, llongues, que... i un col que penet, i pa, normal. Però quan nosaltres vam entrar ja era més... ja feien més cosa, sí. I van anar fent, bueno, recetes, apuntat, i van anar fent. I feien bastanta cosa, pastissets, i... Sí. Els pastissets és un quilo de farina, 10 barmells d'ou, un quilo de sucre, llimona ratllada, i sou, un quilo de sou, també. Tot és un quilo, de tot, diguéssim, i la llimona ratllada, i els 10 barmells d'ou. I em van fer molts, molts, molts, molts de pastissets plans, marmelada, fan la pasta, i fan dos crespells, i fan la marmelada, i fan els crespells. I també en van fer molts, molts, molts, sí. Perquè tot d'una ho pastava en sa mà, jo. Però llavors van arribar aquí i van comprar una màquina, té una màquina, i posava els ous, i el sucre, però ben remenat, ben remenat. I quan veus que feia aquella cosa ben ben unida, llavors començava a ser bona rada, també, eh? Amb els ous, diguéssim. I quan estava bé, que veus de dir, bon, fa una mà de sol, ben bé, i a poc tirava la farina. I fins que és una massa que, pels plans, ha de ser un poc més blaneta, però pels buits és igual, perquè els plans són més mals de fer. I quan veia que la pasta estava bé, llavors ho traiem, fèiem de so i fèiem els pastissets. Som-ho. Sí, som-ho. Jo no li puc dir recepta perquè no me'n record que... I enciamades fan també, i també bastantes en fan d'enciamades. Però els llonguets... I el pa, jo no, panet sí que a vegades n'he fet, però els llonguets no li puc dir la recepta perquè no la vaig mossar mai, no ho vaig fer mai, després ell. Que te tinc que dir que després anàvem en cèntims, 50 cèntims o 20 cèntims o una cosa així, pagaven. Tu no saps com que, perquè el taulell era molt gran i tot eren palangranes, eh? Ara insistiu patata en tomàtic o carn al forn o... Hasti tot, quan hi havia les escoles nacionals aquí, que eren aquí, on era l'Ajuntament tantes, que hi va haver un temps que van duen llet d'aquesta calafen i un formatge que donaven a l'escola, duen unes olles però grandioses, escaufar, que era l'aigua que havien d'escaufar, de l'escola la duen en el forn. I l'escaufaven i després se l'enduen i feien la llet, imagina't, llet amb bols. I jo un any me'n vaig carregar una i em vaig cremar una cama de sol. Eren molt feixugues, però jo, quan jo era grossa i gruixadeta, per dir-ho clar, no era una fieta primeta, ah, ben, és que és molt grossa i ho pot fer en aquesta feina. I la feia. M'agradava fer-la. També tenc que dir la veritat que venia a gust. Perquè mon pare es va retirar que tenia 62 anys, perquè ell tenia molt de problemes d'artrosis i va dir, o tenc que fer un canvi clar de maquinària i tot, o me tenc que retirar. I va ser quan ho va traspassar a l'avi d'ella. I perquè mon pare sé que va dir, he tingut un parell de demanadors, però n'hi ha un que m'agrada perquè ella, que era una Joaneta, no t'ho diuen una Joaneta, sàvia d'ella. Clar, havia fet feina ja en altres i jo que podia tenir 29-30 per aquí damunt, eh? Després vaig fer un parell d'anys que vaig anar a ajudar a ells a fer les enciamades, bueno, a ells, a sàvia, a fer les enciamades, fins que ells van tenir les elles grosses, els vaig anar a ajudar un parell d'anys, sí.
1: El forn que vam anar era molt d'anys, ben antic, que estava esta marisolidora, no sé si. I era molt, estava molt malament. Tot d'una, aquest home que va sortir anava en rama. Llavors va posar fuel. I nosaltres vam entrar en fuel. Posàvem un aparato a la porta i fuel, que anava en fuel, enceníem i això. Teníem en rama i la cendra en cibert venia molt a dur per fer brasers. Però nosaltres ja no, ja fèiem fuel tot sol, ja fa sí.
0: De branca, sí, cada dia ell pigava foc i feia caliu i després feia amb un palo que tenia i una saca, feia anat el forn, diguéssim, i ho feia anar tota la banda. Ell després, al cap de molt d'any, ja va posar el gasoil, perquè després no hi havia llenya. Però el que tenia, que les lloses d'esforç també eren molt bones, perquè era llosa d'aquesta de forn antic, clar, i allò aguantava molt la calor per coure les coses. Ah, avui en dia això no ho poden fer, perquè tothom va més ràpid i això, bé, jo no. Jo a vegades som massa meticulosa.
1: Per Nadal era un desastre de triants que tenien de carn. Venien a coure, em duen moltes coses a coure, però per Sant Cristòfol mateix era un desastre que teníem. I per Nadal li dic, jo no sé, els triants que cuien de carn, que jo et deixava en l'escaneta més rampuda, però veus que estaven satisfets, que quedaven satisfets de nosaltres, perquè dic, de feina van tenir sempre molta. Però van passar que quan teven quants anys, el forn està molt fent molt bé. I això m'ho passava molt de pena. Jo li deia, però per què no en comprem un? No, si difícil no és nostre, però llavors, si un han d'anar un dia, el deixam i ja està. I no estava decidit. I fins que va arribar, que es va decidir, van comprar un Sebastià, li deia, el forn, que és giratori. I amb aquell, bueno, llavors, una eminència, cobra, perquè van dir, com fornaves i sempre tenies la cosa davant, i d'aquella manera per Nadal jo a vegades emprava una pala aquí i anava a l'altre carrer del palo llarg, i arribaves que no podies de l'escana i amb aquest era molt, perquè giraves i tenies la feina davant, i així, sí. Va anar molt bé amb aquest, i el van deixar. La marca del forn era Sebastià. D'altres hi ha unes lletres vermes que era Sebastià, i sempre li deuen Sebastià a nosaltres. Tirià, són casseroles de terra. Tirià de terra, no sé si... és més, ara no, el nom el dic de terra perquè ara no te va dir donar un altre nom, però els triants són de terra, tots. i d'una que

0: deixarem, i ho van deixar. Van fer uns quants anys el forn que no coïen per això, per deixar de Sant Cristòfol, perquè era un desastre. Es canviaven, hi havia un parell de dones que van venir, com van saber que no coïen. Ara ven per que me'n diguis una cosa, dic, ja la sé, li diré, però. Diu, m'han dit que no coïeu, dic, i dono. No, va estar un poc queixosa, eh? Per què? I és això, com que tenien aclarit, i es fornet, la cuinaret, les festes, i clar, era molt de sol dur un esforn, això. Però no van cobre. I van fer quants anys sense cobre, també. Més cuïm en si amades nostres, si n'hi havia dels altres, perquè n'hi havia qualcú que encara ets a fer. I molts et duen a cobre, també, les si amades, sí. També ets a fer això, home. Sí. Llavors va tenir l'accident que van haver de fer, va anar a Barcelona i la van atropellar. I van haver de fer 5-15 dies a Vall d'Hebron. Van operar, i la petita, per les enciamades, i fes pa. Demanava a son pare so i allò, i cocs no, eh? Cocs no en fa, perquè són mals de clarís cocs, i no en fa, però es passi. Fes pa, i les enciamades va arribar també aquí se fa. I quan va venir son pare, que van venir guixat, perquè li ajudava, però els que ho fa era la tia Rosa.
1: Venien els representants i el primer de tot que vaig fer, que vaig dir a ella, bueno, tot d'una, perquè ho van posar, tot d'una, els doblers primer són per pagar representants, per pagar tothom, i nosaltres res de jornal. El que si venia un representant que duia llet o duia oli, el millor agafaves un pot d'oli, un bòtil d'oli per tu, una garrafa, un pot de llet per tu. Agafaven coses, com allò vivíem un poc, perquè nosaltres la botiga, no. Tot d'una a Cat Sereno, perquè va ser el Sereno, qui se va llevar la llibreria, i ho vaig agafar jo, i tot d'una ja vaig posar la lota. I quan ho vaig llevar, ja no hi quedava. Havíem viscut un pot de damunt la botiga, de coses, que venien sastre, i el millor jo que sé, i due pau, due, bueno, compràvem i ho anàvem pagant de la botiga. Els Cat Sereno van dir que ho llevaven i jo me devia agafar una locura, perquè la Magdalena, la filla, me diu, vas venir, sou un d'agafar, un d'agafar. I ho van agafar a la cotxeria d'aquí darrere, que a Cat Sereno, que era, i ho van tenir d'haver un any. Ja teníem, llavors van acabar aquí, ja teníem aquí, van dir, idò, posarem aquí, ho durem aquí, perquè cada dia també has d'anar allà darrere. Bueno, ho van dur aquí, van fer aquesta portalada, i ho van dur aquí, per ser més bo de dur, anàvem i veníem, ho van dur aquí, i clar, era més còmode, perquè fets les feines de cateva, si no venia ningú, i si venia ningú, ja sorties. Bueno, llavors ja va començar més ella, bueno, jo sortir de restaurant més, i ella anava, però llavors també jo anava a fer feina a Sant Tomàs, hores amb el senyor Mesquida, deixa-les, no és com ara, que ara un lot no entra en el puesto si no està assegurat, llavors, i si te donaven dues pessetes més, encara més que més.
0: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però no m'entén jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariat que van dur cobre, i va fer això, aquesta neta de la cua, perquè jo no sabia que era xiquín. I va ser pollastre, era pollastre, sí. De fornera secret, no tinc cap de secret. Tot el pastisser mateix, a vegades, tu tens un truco pels pastissets. Jo no tinc cap truco. Jo, com ho fas? I a vegades em diuen, vostè com ho fa? Jo, una tia, estic, Toni, és morta també. Como fazes tu?

0: Moest ook allemaal van hem. Ja, wat zijn vrienden, het zo. Is er ook wat trouwens. Dat is maar mee, noem eens. In de woonpas. Ja, ze gaan zien een liefheidje. Ja, maar ik heb daar wel poes. Het zo, alles. Zijn die mannen raden. Ze zoeken. Tot in zijn machine. Ook want de pas was er zo. En quanto sta che le paste che fila, le va poco posto a fordina. Già, fai tanta cosa, ai do, non dici che li sono rustici, spazzizzati. Io ho spocco, altro si può avere 10 barmesi per chilo. E ella no, tre o quattro barmesi, spazzizzati. Non sono così, con tocca, tampoco. Un altro che sta nel carrere, venendo in Nieves. Come si fa pasta senza spazzizzati? Non mi sa che è greu, perché... Ah, te sa greu? No, no, no, no. Già non mi sa che è greu, dirò. Però se farò... Hi ha molta diferència de fer-ho d'una manera dels altres. Jo no me'n va mostrar. Tenia una tia que estava a l'oi venia bastantes vegades. I a vegades m'ho deia la receta d'ella. M'ho deia, a sol vol, i has de jugar un poc, perquè si tu vas de veres, la cosa no pot sortir mai del món. I vaig començar xines amb ella, diguéssim, i sempre, sempre, sempre, sempre. I em van fer moltíssims de pastissos. El medi terrani que teníem obert, venia en Jaume, no el vas conèixer tampoc, un que endreçava de vostè. Era que no podia xerrar prou bé. Sempre de, creu-me que jo, creu-me que jo. I me venia, Juanita, ja tens la bandeja buida. S'endú una canastra de 7 o 8 dotzenes de pastissos plans. I com que venien en el medi, ai, jo avui no podré, boi do, quan te vengui bé. Me deia, Juanita, que era més ferrierenc. I... Cada instant, i vam fer molts, molts, molts. Llavors per altri, per Nadal i per Sant Cristòfol, sempre, sempre, sempre. Sol que tenc, i no m'ha sabut cap greu explicar-ho, així com ho fem, perquè es ve, no. Però es ve, si la manera no ho fan així com toca, ja no surt així com toca, tampoc.
1: Estava obert. Els diumenges també estava obert. Molts estrangers tenim això, sí, que encara, bueno, són tan vells com nosaltres, o més, però quan anem a missa, es diu menja vespre, qui venen, els estrangers, que ja són veïts, la veritat és, sobretot, perquè la filla va anar a un súper, oi, a un de so aquí baix, Sant Tomàs, i no hi havia diaris, i li han dit, ai, mos podries dur el diari de que teva. Uns altres anaven a missa molt. Ai, que m'aturaré a dos diaris. Amistats? Moltes. I tothom quan te veu, ah, Madalena, Madalena. Era una llibreria, botiga, o una botiga, llibreria, perquè veníem de tot, colònia. Tot d'una primera vaig tenir un any a la Menorquina, que me duia dulces. Però això tot d'una, antes. I llavors, que ho tenia així, tot l'ell. Llavors, van dir, i els diaris? Bueno, i van llevar les dulces. I van posar. I ens, avui venia un representant que duia joguets, demà venia un altre representant. I ho podria vendre també en això, colònia i coses. Era venga, colònia. Sí, és que hi havia de tot, eh? Menjant-ho. Xutxes, els diaris, joguets. Però nosaltres... Mos duen molt bé en la llibreria de Mercadal, en Isabel, mos duen molt bé i me duen molt bé en la llibreria de Ferreries i anar-se-li a Ferreries. De sona, Isabel, quan te facis el petit duquet, faràs un poc més i llavors allò que nosaltres duen cap aquí, de quan arribava l'onau d'escola, perquè, quan començava l'escola, per setembre, gelots, motxilles, i aquesta l'any passat ja la teníeu, bé, te la donaré més barato, però llavors posàvem un pot de cosa que havíem encomanat a Ferreries o a Mercadal, que elles, si elles vien d'encomanar 6, encomanaven 12 o 10 i mos feien 4 a nosaltres. Nosaltres, a 10 anys, les dues majors, i 11 ja mos van llogar. I ja m'una. Tot d'una, en els dos, tot el migjorn. No us fila. Llavors, van a la Ciutadella. La germana meva ja hi estava a Ciutadella. Amb els de les Sandadones. Amb els senyors de les Sandadones. I venien cada 15... cada mes o cada 15 dies. El màxim, quan venien pres cada 15 dies. I fins a 20 anys. Bueno, o 19, més o menys, més o menys. Vam estar llogades en els julivars. De lo que me record bastant bé, que me sabia molt de greu, que se m'hi feien la missa a les 11, com fan ara, i venien els senyors de Santa Rita, de Ferreries, molt de senyors venien a missa i demanaven quina casa hi ha molt de lots, i crec que tothom es dirà Can Jaume de les Coves en tenen de lotes, i ja tenies els senyors que venien a veure si es devolien llogar una fia, mira tu. Me recordo les coses que me van emborronar la pell, i de això sí que me recordo. I clar, que a nostra llavors hi havia 3 o 4 de petits, i les dues majors. Primer van llogar la germana, i llavors me van llogar jo. No, com que venien, és que ella se la va llogar i tal vegada al cap de mig any. Llavors, se va casar una filla d'allà, de Can Dulce Olivars, Eugènia, i ja van demanar una niñera, i ja hi van embalar. Jo me'n cuidava dels fiets, a l'ull els demanava escola, aquestes coses. Bueno, llavors vaig arribar, que me devien fer fregar, com els altres. Però, i llavors, bueno, van bé. Jo només vaig estar a casa d'Eugènia, la germana va estar a casa d'en Carlos molt més estona que no jo encara, i va quedar. I cada 15 dies venies, o un mes, vegades, segons, i te donaven un cantó de formatge, una sobrassada que duguessis cap a casa teva, i t'esperaven amb els plats, amb els braços oberts, per les dues coses que dues.
2: Ara, el cosí, tot m'ho feia jo, i brodar també, i calça, i ganxet, i de tot. A casa sí, vaig fer xiquetes, si mateix per gent, per homes, perquè jo em vaig fer unes homes i va agradar molt, i llavors n'hi va haver qui em van voler, i a fiets, a vegades també, si una qui no sabia fer model, i a calça em vaig fer molta també, però això ho feien fora hores, i ara avui, ja això me fa un poc així, però tothom... Ah, no, un dia libre. Jo no tenia cap de dia libre. Jo anava a fer feina cada dia, tant un lloc com l'altre. Però sempre trobava... El que feia era dormir poc. I ara també dorm poc. Però feina, mare de Déu. I cosir tot. I us tenies un tros de roba per vosaltres fer un vestit. Jo se solia dir sempre a elles... El dia que vegueu que duc la roba comprada serà perquè tenen dobles, perquè hi ha diferència de dir que vaig a comprar, tu proves i venga, que no vaig tot a fer i provar. M'ho mal li agradava, m'ho van fer. Llavors jo vaig tenir una amiga que ella també era, que ella era cosidora. I jo llavors, quan vaig ser fadrina tot això, tenia aquella, que jo m'oponava a provar amb ella, bueno, i ella ja me donava... idea, ja no m'ho provava jo mateixa, ni... I aquella sí que, quan me vaig fer el vestit de casar, me'l va dar ella, em va fer... Ja tenia aquella que m'ajudava. Ella me'l va dar, però bé, no ho sé, me va ajudar, perquè si no, no, el vestit no... Van comprar la roba i prou.
1: Jo en aquests, res, a cap doctor que vaig a fer del migjorn, les vacacions anaven al castell. També me va, els diumenges, me feien posar l'uniforme i cap a... on anàvem allà per la planada del castell a passejar, fer una volta. Això també me va caure. Me va caure, bueno, me va caure, no m'agradava. I però, bueno, estava llogada allà, i havies de fer el que te manen, el que te den. I amb els dos fiets que tenien, en d'això en Miguel tenia fi i fia, anàvem a fer una volta. Estàvem a Cales Fonts i anàvem a fer una volta. Però això era més que tenia vacacions el doctor, que anàvem a sol.
0: En els 9 anys vam posar una fàbrica de punt, que jo era més, ja era més grossa, però bueno. I anàvem allà, hi havia una mestressa que tava les peces i nosaltres ens cosíem de punt, gerserets i que fos, sí. Llavors tenia un altre que tenia coses de punt, feien braguetes de fietes de punt, també en va fer moltes, gerserets també, això. Sí. Era el que fèiem llavors. Per guanyaven quasi no res, però bueno, encara no hi havia més que allò, fos això. No sé, que fossin 10 o 12, o 13, tant pot dir 13 com... Sí, bueno, érem unes quantes si mateix, perquè ja n'hi ha de dir que són bastantes que són mortes. 2 o 13, hi havia la mestressa aquesta que mos obria al matí, i això ho fèiem a la canapaca de sucreria, al baix, era una nave... de son, aquí va haver la comprativa després, més d'anys, i van posar la fàbrica aquesta. Era un demó que mos duen la feina. Sí. I això és el que hi havia en els pobles després, perquè on anar a fregar, on anar a fer això, cosa de això, sí.
1: Clar, una fieta de 11, 12 anys, unes manetes de no res, que rentaven llençol, me posaven el llençol en remull, de fil, un llençol de bol que havia de fer anar jo, dins una pica. Clar, quan jo dic, si en tenen 82, i en tenia 13 o 14, o 11, ho pots comptar, fa tant d'anys, no hi havia ni lavadores, ni res. La pica rentava, bueno, rentava, jo crec que remenava el llençol i el devia estar... Si bastava en el fil.
3: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

de sirenes negra nit, tot escarrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí

va. A Menorca de vacances amb ganes de disfrutar. Ses cales arenes blanques està molt il·lusionat.

0: Bon dia.
1: No, bon dia no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria
0: tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai, que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí, ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. M'ho cap pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc segons quina
0: flota
2: no dius res.
0: A veure,
1: la majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tengui, sí.
0: És a dir, té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Saludar
0: cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem. Sí,
1: I no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir que són gent que van al dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres,
0: sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar que envio mails, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. En l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després duren 20 minuts. Sí, sí.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot, eh?
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? O sigui, perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, va
2: pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, sí. Amb vela geminada i amb accent a
1: seguir. Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, però, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem, que quasi m'han d'anar.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, el dia crític són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posam allà on qualcú ha dit, els posam aquí. I igualment el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: També
0: és a dir, en aquest sentit, no passem pena, no som,
2: mal
0: no som especials.
2: Mal de molt.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno, me tenen 2017 ja.
1: Ara, 2018. Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
4: Per fer els accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina... Era,
2: de tot. Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver l'euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: No en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, sí, va ser, això va existir. Sí. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxxt. També allà anava ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa
0: que,
2: clar,
0: si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: Ah, de 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc
2: més. I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca amb els que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho en sobrevisco.
1: Vinga, apuntau.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan ens referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
4: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial, i és especial i du un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú. Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? Si, quan t'estic dient que endú, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan és una part d'escòs, també continua duent accent. Igual que més, quan és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem es plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons
1: de descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. El singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan toquen tragues. Perdona, sí, sí.
0: No, continuam. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte. Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets a conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquest ets a saber, eh?
2: Sí, bé, Cristian, bé.
1: Sí.
2: Bien.
1: No, ja veig bé.
0: En duim ets a la meitat, crec. Sí, bueno, ja
1: n'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passam de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, sí.
0: Pere punyetes.
2: Pere punyetes.
1: Pere punyetes, molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No,
0: m'és igual, perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja, no en sé, xerrar a castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. Sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ens referim a sol per en terra... una setmana abans
3: es guardava en secret amb metralladores allà.
1: Què vol dir de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui del IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, desverb ser, també el manté.
3: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
3: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc. Vale. Té, desverb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan ho xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
3: Oh.
2: No,
0: i
2: ja
0: està, mireu que fàcil.
2: T'ha tirat. Jo
0: també. Tots són avantatges. Tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà. No?
2: Tot s'aclarirà. Sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, moren, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc?
2: Que és un joc? No, és obvi que no ho sé.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Mesut amb aquesta creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Continuem amb Xavi Llanes amb una cançó del disc Projecte K del 2025.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura de jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quin gènere s'inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui m'ho centram en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
2: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
3: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea, i entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat.

comprar. Sa cara es part un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que més

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: El món és una combinació de moltes mirades. Cadascú es fixa en la part que troba més suggeridora. Alguns llegeixen els illots que envolten l'illa gran com uns laboratoris d'evolució on la sargantana originària ha anat agafant colors propis i aprenent sorprenents estratègies de supervivència. Però per a altres són potencials zones de caça.
0: Època de muta. Capítol 60. Devoció rendible.
1: Temps enrere, aquells que aconseguien matar un dels darrers exemplars de vell marí es feien fotografies orgullosos d'una gesta que avui interpretam com el testimoni de l'extinció d'una espècie espectacular dels nostres mars. Les cultures i les geografies modelen la visió d'allò que ens rodeja. Hi va haver un temps on el costum d'entendre la vida com una experiència que anava decidint un ésser etern i extern va anar cedint per obrir-se a interpretacions més empíriques. A la fi, sembla que hem optat per canviar els déus d'abans per la religió econòmica. Als anys 70, no era gens fàcil per a una dona encapçalar equips amb transcendència internacional. Donella Meadows, científica ambiental, va liderar una publicació que continua plenament vigent, on s'analitzaven els efectes d'una de les qüestions clau que afecta els nostres temps, els límits de creixement. I actualment, des dels seus Estats Units natal fins a l'illa de Menorca, les coses que passen ens parlen constantment de l'objectiu del seu estudi. El creixement econòmic sense fi implica anar rompent costures del planeta. Les conseqüències devastadores semblen no importar, com en una sort de drogodependència de la qual molta gent no se sap deslligar. Donella, que ens va deixar fa uns anys, ho va pronosticar després de batallar sobre el tema a molts despatxos. Passarem a la història per ser la primera civilització que no es va salvar a si mateixa perquè no era rendible. Això deia amb una intel·ligent ironia. I no sembla que n'és gaire desencaminada. Hi ha qui afirma que la nostra societat ha començat una recessió, perquè els recursos ja no són tan abundants com després de la Segona Guerra Mundial. Perquè des de la involució dels anys 80, la riquesa cada vegada es distribueix d'una manera més injusta. Perquè els resultats de la nostra nova adoració ja comencen a aflorar amb diversos símptomes. Menorca és un territori que atrau gent amb alt poder adquisitiu, que incrementa cada any el nombre de turistes, de cotxes de lloguer, de gent que ve a fer-hi feina. És un lloc de moda, d'èxit. Però la mitjana d'edat dels vehicles dels residents és de 13 anys. El 98% de les cases que es venen no resulten assequibles amb sous normals. Els joves viuen en una precarietat laboral esgotadora. El municipi que té desaladora és el que té l'aqüífer més afectat. Si és que estem fent fortuna, es deu repartir molt malament.
2: Solo puede quedar uno.
1: com el hàmster a la seva roda, seguim anant a totes les fires turístiques i s'incrementen els pressupostos per la promoció. Qui dirigeix no té temps d'alçar el cap i mirar les repercussions reals d'aquesta devoció. Si l'informe Meadows tenia molt de sentit a nivell planetari, més clar resulta encara que una illa com Menorca ha de tenir uns límits al creixement. O perdrem la identitat i la qualitat de vida sota la creença de ser rendibles.
0: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Porgatjades!
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines...

0: Estic pensant
1: en aquestes coses. Això m'agrada,
2: això m'agrada les paraules esdrújoles.
1: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. Que a vegades jo m'aperto.
2: En Pedro es llega al matí i pensa...
0: I pensa en...
2: Quan les os àtones...
0: Pensa un poc en sis, eh? I posa les os àtones.
3: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal en porter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, son bou, serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclat a sangs. Salzinada en Salort, Sartigueta, Llucaig, la Cucanya, ses rambes, Miniatzau, el Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, tordonell, sabuval. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per planya cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

0: Sembra che aquest capítol no serà molt dolç.
1: Sí, aquesta vegada...
0: Estrufe se desmelena.

0: No li agrada el micro.
1: No li agrada el micro.
0: De tenir pànic a ser.
1: Li donat un cop al gat.
0: No.
1: No.
0: Is.
1: No.
0: Te queden parlades? No.
1: Vam parlar de que era una experiència
2: extàtica.
0: Sí. Hem de parlar de una cosa molt important.
1: Molt important.
0: Sobretot amb els temps que corren.
1: Que corren.

0: el cliché de que el noise està associat a la ràbia, està vinculat a la ràbia?
1: Bé, no, bé, relacionem un poc el noise amb la ràbia, realment. Perquè al final és una resposta...
0: Resposta rabiosa.
1: Sí, fins i tot un poc agressiva, no? I al final... És com a...
0: Com?
1: O sigui, la qüestió és com...
0: Com?
1: Com? Com t'enfrontes al buit existencial que genera el capitalisme
0: com?
1: A través de soroll?
0: Com?

al poder del soroll. Jo quan tinc un dia molt dolent, molt dolent, molt dolent, és quan em poso a escoltar aquesta música molt saturada, rabiosa i violenta, i pot ser noise, o pot ser

0: Ens acabem de donar que tenim la finestra a l'habitació. La tanca.
1: Aquest capítol està dedicat als nostres veïns i veïnes. Tenim un espectador avui, en Tomàs, que no és molt fins a casa.
0: Tomàs Calaixera.
1: El Tomàs Calaixera. Oh. Està observant.

0: posat aquesta roba de versió avui?
1: Per si no us n'havíeu
0: adonat. Per si no us n'havíeu adonat. Si recordeu bé el capítol de nois que tenen la primera temporada, estava susurrat. Vam parlar molt d'artistes. Aquesta vegada no xerrem tant d'artistes, quan farem els nois.
1: I reflexionarem.
0: Exacte, veritat. Perquè necessitem aquesta música agressiva a vegades, no? I és realment agressiva? No ho sé.
1: Jo no sé si la música és agressiva, però en mi mateixa està relacionada amb l'acte.
0: Estic pensant... Ho estem gravant dues vegades, però jo també caldria gravar-ho. Sí, perquè al final és el mateix àudio. Un és amb efectes i l'altre et sense, però després hi poso els efectes o l'altre els efectes.
1: Bueno, perquè estem fent un exercici
0: d'improvisació.
1: Hi ha molts tipus de música, molts estils musicals així, agressius.
0: Sí. Sempre depèn de quin tipus d'agressivitat. Perquè clar, no és la mateixa agressivitat que a vegades et pot produir un so que va de músics com Incapacitant, o Nerdball. No, que és una agressivitat a vegades una resposta política, a vegades, no? I en canvi podem trobar agressivitats a vegades també en tot el que en molts artistes, diguéssim, o persones que es dediquen a gèneres, altres gèneres diferents, com podrien ser el mateix, el black metal, que també té molta agressivitat, però és una agressivitat ja violenta, diguem-ne, de... exercir un cert poder, no? Basat en una suposada superioritat moral, no? O altres tipus d'agressivitat, com la música... El trap, el hip-hop, un rap, un reggaeton... L'agressivitat que trobem en Bohemian Rhapsody.
1: Hem parlat de la paraula una mica en aquesta temporada.
0: Sí.
1: I em sembla que també és aquesta, no?, la distinció. Aquests altres estils que estàs anomenant tenen paraules, són cançons, el nois...
0: Clar, sí. Sí.
1: El nois és simplement el soroll.
0: Et soroll. O és composició del soroll.
1: És soroll, com composes?
0: Sí.
1: Com pots composar
0: el soroll? No, me'n refereixo...
1: Què és soroll?
0: Jo crec que el soroll, jo quan tinc composició del soroll és que tu fas una obra basada en soroll, diguéssim, el que sigui, pedals, sintetitzadors, efectes, ordenadors, no sé, un micròfon amb molt de feedback i destrossa fots fora un vídeo. Es composa el soroll.
1: Per què li fots fora el vídeo?
0: Bueno, per sentir com el soroll que fa, quan t'escrim el vídeo.
1: Fa un soroll diferent, un violí, quan es crema? D'un altre tronc? Una altra fusta? Fa soroll de violí, el violí, quan es crema?
0: Suposo que sí, perquè estan envernissades les fustes. Igual algun tipus d'influència del que té elements metàl·lics, també.
1: Ja no fa soroll de violí. Anem a dir que si cremes un violí, no estàs cremant un violí per soroll, estàs cremant el violí per l'acte simbòlic de cremar el violí.
0: No ho sé. Podrien ser les dues coses.

0: que t'interessa el sol i el foc, com en un premi. Home, no, clar, tu, igual té un pes més simbòlic, no? Com en un premi, això sí. Seria com utilitzar un instrument clàssic amb tècniques noves, o així, no?
1: Sí,
0: és
1: tècniques externes.
0: Versió no és, sí, sí.
1: Estava pensant ara en els turcs de Neubauten.
0: Molt bé, grandes.
1: Amb els seus orígens.
0: Sí. Sí, sí.
1: Vale, perquè també han canviat molt, molts han de fer música i han canviat.
0: Vale, que el mercat té les exigències també.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

0: en com composen cançons amb els sorolls de la ferralla, d'elements així industrials.
1: Sí, tabaco, com desechos, no?
2: Desechos?
1: Desfets. Deixalles.
2: Sí.
1: Sí, és molt interessant com... Sí, sí, sí. Daniel Bauten.

0: utilitzant deixalles, deixalleria, deixalles. Sí, això és molt interessant. Els inicis de molts artistes nois venen a partir d'aquest concepte de la música industrial, no? I el Krautrock també, d'alemany, bandes com Noi o la Instrucción de Bauten, en el cas de la música industrial. I s'inspira molt en això, en interpretació de música, que en el seu cas també d'amics amb el jazz, sobretot amb el harp, hard bebop. I és com una mescla de conceptes molt interessants, no? I al final dona resultat un poc en això, en aquesta música noise, música japanoise, també, no? I...
1: Que són músiques que sorgeixen, que se deixen sorgir en un context social, que sigui ràbia, desesperació... de ràbia... desesperació.

I al final aquesta onada de so massiva és una descàrrega. O sigui, jo sé que quan estic realment amb un molt mal dia, escolta aquesta música amb calma.

0: No estic segur. Es troba un sac ple de tipus de sió fort.
1: Presenta els nois, no és com un allí molt intenso. Vull dir... Clar, fins al final és donar-li tot el totxo a l'orella i el segell també, no?
2: I recordo que en l'anterior episodi que hi ha una cosa que va dir que és una experiència de
1: sí, clar, és una cosa que experiència de sí. Perquè t'atrapa. És un mur de so. El nois, no? I clar, tu estàs allà i dius, ostres, clar, és que... No pots fer res. I molt de soroll.
2: Sí.
1: Estàs allà... És com mirar l'abisme, no? Saps que dius, ostres... Estic aquí, estic mirant l'abisme i... no puc anar cap enrere. Perquè clar, si vaig cap endavant, és que clar, me fot de cap.

0: Fer nois va més enllà que fins i tot de fer art sonor.
1: Se produce una brecha.

Bueno, un poc més i acabem la temporada sense acabar el capítol. De que hem de fer, nois, que hagin de comentar.

Saya sehat. Sehat. Es muy, muy...

0: Δεν σου κάνω σε. Κλαλ, νόης πες. Σε δικό πατήρισκο. Que a vegades es coneix, sempre molt aquesta filosofia dels nois, no? Com es podria dir antimúsica, no? Que és molt interessant. Quan, sí, perquè és antimúsica, antiart.
1: Per què antiart? Antimúsica és una cosa, però la música i l'art són... són dos coses diferents. L'art no té... per què seguir les regles? Sí, sí, sí, antimúsica ho accepto. No...
0: Bueno, anti-art, no, però no, se senten com a anti-art, anti-art, anti-música convencional. No, no,
1: no. No, escolta, art és una cosa, música és una cosa. La música va...
0: La música no és art! La música no!

0: aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període?
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. Uh-huh. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però aquest és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració, també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar, diguéssim, una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt perquè, bueno, a través de gràcies a l'amiant, no gràcies o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental. El que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament, com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també ha produït.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: En aquesta economia de mercat que hem creat, o fas molta producció de baix preu, o produeixes manco, però amb un producte que quedi diferenciat i sobre el qual puguis controlar la comercialització.
2: Època de muda. Capítol 12. Diferenciar-se o descolorir.

sinó que s'han repensat tot el procés productiu. Igual han fet les empreses de sabates que han sobreviscut a la purga derivada de l'obertura dels mercats a nivell internacional. Sempre hi ha qualcú que pot fer les coses més barates que les que els fan des d'una illa enmig del mar. Així mateix, trobam un nombre creixent de pagesos que aposten per elaborar un producte diferent, que es treballa en un llistat de clients i que venen directament o en circuits molt curts. Molts decideixen intentar abastir el mercat local, tan oblidat en la producció d'aliments. Només un 16% dels productes que es consumeixen a Menorca provenen de la mateixa illa. Trobar les característiques pròpies que fan ser diferents en uns mercats globals és una de les essències actuals per la viabilitat econòmica. Formentera sobreviuria molt malament si intentàs fer la mateixa oferta turística de festa i discoteca que Eivissa, perquè anar a Formentera és més car i complicat. La gent quedaria a Eivissa. Una reflexió similar es pot fer entre Mallorca i Menorca. Si Menorca aposta per semblar-se a Mallorca, en oferta turística, massificació a la terra i a la mar, preus dels habitatges o congestió a les carreteres, és molt probable que perdem pistonada en el futur pròxim, perquè és més barat anar a Mallorca o la vorera peninsular que venir aquí. Una de les opinions recurrents que se senten quan es parla de turisme és la publicitat enganyosa que sovint es veu. Fer fotos a les platges al mes de març i convidar la gent a venir al mes de juliol és tan trampós com recomanar que els infants berenin de coses carregades de sucre i greixos saturats. Menorca està jugant perillosament el joc de la massificació. I no sembla que les institucions públiques ni els portaveus habituals del sector en siguin prou conscients. Que hi hagi molta gent a Eivissa segurament entra dins de les expectatives del públic que hi vol anar, perquè s'ha construït un discurs publicitari que inclou això. Però Menorca és reserva de biosfera. Diu el programa L'home i la biosfera de la UNESCO que les reserves de biosfera són llocs d'excel·lència que fomenten l'harmonia entre les persones i la natura. Una harmonia discutible quan les nostres platges verges es troben, en realitat, a l'estiu, entre 4 i 8 vegades per damunt de la seva capacitat màxima d'acollida. També som reserva Starlight, que vol dir que som un dels llocs que reuneix condicions d'excel·lència per a l'observació del cel nocturn. Però la contaminació lumínica continua sent un element present cada vespre, sense massa perspectives que hagi de remetre. Ara som patrimoni mundial pels nombrosos jaciments prehistòrics que hi ha presents al nostre paisatge. Quan li van demanar al conseller de Cultura què significaria tenir aquesta nova distinció, va contestar que ajudaria a fomentar el turisme cultural en temporada baixa. No va anunciar cap programa d'excavacions de camps internacionals d'investigació sobre els primers pobladors o de publicacions que augmentin el coneixement d'aquesta herència cultural. Només va parlar de turisme. Ve a compte repassar aquestes situacions perquè les distincions qualitatives haurien d'ajudar a ser un lloc diferenciat, autèntic, que tingui essència. A una taula rodona recent es recordava que hi ha molts resorts turístics que són exactament iguals a Punta Cana que a Hong Kong. Menorca no hauria de ser un lloc estàndard. Apostar per dur a la realitat la filosofia de les coses que ens distingeixen, buscar la viabilitat pel camí de la diferenciació, aprofitant el compromís ambiental, real, no només publicitari, diversificar l'economia més enllà del turisme, és una recepta que alguns ja practiquen amb èxit. Per avançar, es fa necessari fugir dels falsos marcs de debats on alguns pretenen conduir aquesta qüestió. Es pot estar a favor del turisme,

0: contra de la massificació. Posar un límit al nombre de vehicles a l'estiu no hauria de ser una batalla de dretes o d'esquerres. És la diferència entre mantenir la identitat o perdre el color.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Bon dia.
1: Vale, bon
0: alegria.
1: Dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, clar. No, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Això ho dius cada dia o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no,
2: i no
0: en principi no és així. No és així i
3: sí, robam per tot.
2: Exacte. Aquestes estàndards les de Fornells, el que xerren Fornells.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. Fornells. Es parla així a Fornells.
3: Els hiverns d'en fora.
0: Web és forneller, no? Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable.
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
3: Per les gallines.
2: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
2: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
2: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
2: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és l'1.
0: Clar, aquestes formes són
2: totes... Tomàtic és automàtic, tomàquet,
0: clar,
2: automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadal es diu automàtic.
2: Exacte, millor també. A Barcelona van fer en TV3, no? De tomàquet.
0: No.
2: No, jo pensava mai en això, no pensava res. Hòstia, només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar, vols
0: que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
3: És que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar a mi el cable.
2: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tots estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du.
0: Exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
3: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir... Brellà, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren la Fenòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir la Fenòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... Que
2: la
0: també
2: carota,
0: arriba,
2: la carota.
0: Carota. Carota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
3: Aquesta l'haurien d'adoptar, no?
0: Carota.
2: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no feguem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo, amb la geminada
1: mallo.
0: No.
1: Mallo.
0: Però en motla, motlla, motlu i motllu sí que sonen al diccionari.
2: Motlu.
0: Mot, amb bo final, eh? Uh-huh. Amb bo final. Motlu, motlu i motllu. D'acord?
2: Wow.
0: Igual que també tenim batla amb TL o TL, no? Dues L's.
2: Es balla,
0: tant, però segurament aquí a Menorca dubtam bastant de si escriure batla amb TL o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
3: Es balla
0: no falta,
3: sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt. O sigui.
3: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues.
3: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
2: com
0: més...
2: L's millor.
1: Com més L's, més
0: si
1: importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades deim pato, i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
3: Pato Aventures.
0: D'acord? Això...
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
1: Pato, Paco.
2: Paco.
0: Pac. Paco,
2: opac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
3: No, Paco, era mon pare.
2: A tu era Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
3: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també el País Valencià majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord?
1: Que influenciables. Jo trobo que el d'Arnera ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Àrneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, sí, jo me la va marcar.
2: Quina bella escena.
0: I...
2: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant. D'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix mos passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè si no has de distingir
1: de molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, bueno, aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helena, eh? I bé, no, això, també tenim es capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí que no és el mateix es capvespre que es fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què prou aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après bon en altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el sí, que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, cap vespre, és el mateix.
2: Ja.
0: El tema és...
2: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si comença a fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre m'assembla que és a partir de les 8. Però aquí m'ha...
2: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, clar. No diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ara quan m'ho canviïn l'hora ja serà
2: que
1: quan...
2: L'han canviat el mes passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Com m'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro de Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar des de formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
3: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Venga. Per fer-me xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar, o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Parlar,
1: bueno, però així,
0: és per coses importants.
1: A veure, si avui adoptant... Ara... Si adoptant Ànnera, no me facis adoptar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
4: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

fent els circs i crueltat amb elles. I que per divertir se n'ava falta veure com un animal. No, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

no se torceren els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que ets la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era.

0: Vull que t'agrades la guerra?
1: Això no.
0: Ja no te vols, Romeo. Us explicaré una cosa, només una que serà entès.
1: Perquè penseu el que penseu. Els animals no són esclaus, no són com els cotxes, no són com s'esclaus.

0: La cançó que acabau d'escoltar es diu Pisco Labis, del grup de música Retze.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la en tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Ivan, un jovenet que malvivia una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i que no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo crec que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allò, en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser la de les cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, el límit de dir, he de ser capaç perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vista en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no?, d'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I jo crec que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

que poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Després de milers d'anys, podria ser que els guerrers hagin perdut atractiu i que l'èxit social es basi en altres paradigmes. Aquest estiu hi ha claus per atreure mirades.
2: Època de muda. Capítol 5. Persones atractives.

0: La història humana està plagada d'episodis d'ingents quantitats de morts deguts a les guerres. Sabem que les grans batalles sempre estan esperonades per governs amb ganes de conquesta, de recursos o de control de llocs estratègics. Però l'atenció cal posar-la en la resposta social, que històricament ha estat, ara també, condicionada per missatges basats en la suposada culturització dels conquerits, la consecució de llibertats dels pobles oprimits o l'entrega de la fe vertadera. Pels motius que siguin, sembla evident, per la repetició constant, que la gent no veia els conqueridors com els abusadors que eren, com els que aprofitaven la seva major capacitat física, armamentística o logística per atropellar de males maneres algun poble vasí. Entosta la condemna social que avui es pot sentir amb certa facilitat, durant milers d'anys es va promocionar la figura, el paradigma del guerrer. Els guerrers eren l'orgull del poble, els més valents, els més coratjosos, els més atractius. Sovint acabaven reconeguts amb títols nobiliaris, amb noms de carrers, amb declaracions de fills il·lustres, en llibres i en pel·lícules.
1: Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad!
0: Segurament que aquesta era la manera de sobreviure en un món en constant competició, on matar un ésser humà només era qüestió de justificar-ho amb prou manyes. Aquesta manera d'interpretar la realitat es va suavitzar després del fracàs de dues guerres mundials consecutives. La Declaració dels Drets Humans és un enorme pas històric institucional, però més gran és segurament el canvi de percepció social, que ja no accepta tan fàcilment el discurs de l'èpica guerrera, encara que alguns governs mantenen la seva hipocresia quan es tracta de justificar intervencions militars a zones amb recursos energètics o d'altra índole important. S'ha donat, per tant, un canvi històric a favor de l'espècie humana. Hi ha actuacions que ja no troben l'aprovació de la societat perquè s'identifiquen senzillament com a abusos. La majoria de les guerres ja es veuen com una extralimitació injustificada, quan no com un bandidatge directe. Idò, ara hi ha experts que diuen que estem a la transició de deixar de justificar també els mercenaris que abusen dels recursos naturals. El grau d'alarmes ambientals, en aigua, en energia, en explotació del mar, en residus descontrolats, és de tal nivell que s'està observant una evolució accelerada de la sensibilitat social. I això fa canviar referents i valors.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: acabant d'escoltar una cançó de Posidònia del disc Músiques Mediterrànies, enregistrat el 2017.
1: Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal de Xebla, la cançó nombre 2 de Mostra Final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara, aquí anem amb Mal de Xebla.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Yendo a Regina.
1: Seguiu fent, sí, sí, sí.
2: Això són els començaments...
1: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Bona Càmera. Clar, no, any, van canviant els músics...
2: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
1: correcte.
2: Ja el Salsit...
1: També, no hi ha, sí, sí, sí.
2: I Antoni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
1: Antoni, que no sé qui és. Que no sé qui és.
2: Va, però... que van durar, Antoni i Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
1: sí.
2: que havien entrat pels dos ciutadallencs. I després se'n va Antoni... Sant Antoni... En Dobles també va tocar un poc en Noltro.
1: En Dobles també, sí,
2: també
1: sí,
2: va
1: sí.
2: tocar en Miquel Plana.
1: En Miquel Plana bateria, també, sí, sí, sí. sí
2: poc
1: sí.
2: temps, però ha tocat en Noltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
1: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
2: I ha passat... ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que es va...
1: En Loren, pobra.
2: Més cap aquí. Sí. En Loren i en Popi
1: sí.
2: van venir després de Deborah Carter i Sol Museu.
1: Deborah Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
2: Bueno, també com la van conèixer, també és...
1: Hòstia, és...
2: Clar, el grup va passant sí. etapes, no?
1: Sí, sí, sí, sí. I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
2: Clar, perquè el concepte nostre parat una mica quan en Toni Moll
1: sí.
2: us diu que es retira.
1: Ok.
2: Que tocava la bateria.
1: Vale.
3: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Menorca, amb una tiara rural, esbadellant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de l'illa, sense impediments, raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si escalçant sa sabata i fermam esperó, no farem brevar.

calen se cala poder o s'ha regat en escat. Et sac d'esblat fort seré de que dia d'un descans. Sues que l'ombra un glop a cabra salada en esmortant se creu fins se valdritx encantada. Està gros bereneta sa pell de cala escorxada somiant que l'entusqueta has degullit sa bramada. Rodoles me cap, sa taula sa taulera, un gut es pla de mar, ocell a sa falcó.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.

de cuinons i misteris amagats en mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La història secreta és una d'aquelles novel·les que t'absorbeixen completament des de la primera pàgina. Escrita per Donna Tartt, és ja un clàssic contemporani de Dark Academia, que combina thriller psicològic, tragèdia clàssica i novel·la universitària amb una ambientació literària molt poc habitual. La novel·la comença amb una confessió. Sabem des del principi que un grup d'estudiants ha comès un assassinat. El que importa, però, no és tant el com, sinó el per què. Ambientada en una elitista universitat de Nova Anglaterra, la novel·la segueix un grup de joves obsessionats amb la cultura grega antiga, la bellesa, la diferència i la idea de viure en els marges de les

0: ràpida, però vos puc assegurar que sí que és profundament addictiva, d'aquelles que te deixen pensant dies després d'haver-la acabada. La teniu disponible en català a Les males herbes i és una aposta segura per la tots que cerqui una novel·la exigent, fosca i elegant, amb personatges memorables i amb una veu narrativa molt poderosa. Una lectura imprescindible si us interessen les lectures on la intel·ligència i la perversió van de la mà.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Adam, Fornaris, com començàveu vosaltres a escoltar música punk?
1: Bueno, pues nosaltres el punk ens va arribar a l'adolescència. Amb el grup d'amics que teníem, pues, vam construir, de fet, des de zero, un solar que teníem una caseta, no? Nosaltres ho diem Sortal, Cala Rata, i allà ens va arribar tota el que és la música punk i hardcore, ska, tot aquest, tots aquests estils de música, i va ser quan van descobrir un poc tot aquest món, no? També ens va sortir la vena aquesta més reivindicativa, no? I d'anar en contra de del que estava establert en aquell moment, i de Ciutadella era un poc el grupet així que estàvem entre nosaltres i una altra penya que hi havia, érem els dos grups així més alternatius, no?
2: Vam tenir la sort que va sortir un bar que es diu Cas Marino, on programaven també un munt de, bueno, concerts no, però els estils de música era bastant punk, i allà també se va obrir tot un món de música, l'Infern també, que hi anaven bastant, i alguns familiars que teníem fora de Menorca que mos anaven passant coses. L'altre dia també, dissabte que vaig estar en els concerts de Music Box, xerraven de la famosa revista Tipo, que també va ser una font d'informació i que mos van arribar un munt de discos que compràvem avui, sense saber ben bé que compràvem, però que van arribar joies.
1: Sí, mos trobàvem allà en la Tipo i en la Disco Play, ah, tu compra que, jo compraré que, i després mos el gravam, no?
2: De fet, un viatge de final de curs de quart d'ESO a Andorra, descobrim un disco que es diu Viva la Punk, que era un recopilatori de punk ibèric, i va ser un poc sa bíblia des d'on vam partir.
3: Família Fornaris. Saga de brujas, hijas de escorpión. Descendientes de Venus, aguijones que atraen a las masas, Erizonas Fornaris.
4: ¡Erizonas Fornaris!
3: Erizonas Fornaris.

0: Pele.auto presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Grau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

sí he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veureu. A l'estiu.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.
2: Quiero la libertad de expresión. Eliminaremos cualquier normativa que impida el uso equilibrado y normal de los usos lingüísticos. Suprimiremos la normativa de normalización lingüística. Los libros de texto se editarán en nuestras modalidades lingüísticas, mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. Se suprimen los libros de texto en catalán. Quiero la libertad de expresión. En castellano y en mallorquín. En menorquín, ibicenco y formentense.

Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua. El penya segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets el cel, Cala Galdana, el cel on van les cales més boniques, el cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Farmenorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar a casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat de portafolis, titulat Més enllà de la fotografia, serà el 10 d'octubre a Can Àngel, es Mercadal. Tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i el programa per a la internacionalització de la cultura espanyola d'Acció Cultura Espanyola.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfield.
1: Inclús gràcies a els escacs s'introdueix dins l'aula d'una manera diferent. Hem trobat casos increïbles. Vull dir, nosaltres, per exemple, hi ha hagut aules a 6a de primària. Ara recordo un cas d'un fillet que quan vam entrar dins l'aula, el primer dia, era un fillet que era incapaç de poder seure. Votava per damunt la taula, literalment. Amb un nivell curricular, on és amb un nivell curricular de primer. I quan va acabar el curs d'escacs, li donava classes a la PT. I li deia, has de pensar, li estava cridant de la PT, saps? I era increïble, perquè clar, tio, no pot ser que m'estiguis dient això, no? I aquest fillet va ser capaç de quedar segon d'un torneig que vam fer intern dins l'aula durant tot el curs, amb en Miquel Mas, que també forma part de Xes Menorca. Vull dir que han passat coses tan increïbles que realment jo crec que això és el que més mos agrada o més mos crida l'atenció.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
3: Estimats amics i amigues, benvinguts. Aquest programa de la Gramola el dedicarem a la música religiosa. Ho farem, però, intentant fugir dels estàndards religiosos i cercant curiositats i rareses per aprendre i conèixer coses noves. Un tema, la música religiosa, que té molt de camp per córrer i que hem tractat poc. Avui us preparam per aquest estrany viatge a la recerca de músiques menorquines amarades d'esperit religiós.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al Claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Mai, darling. Jo no em puc dur més d'internet. Necessit tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: El capvespre queia a les roques fosques del nord quan els pescadors de vorera s'hi apropaven. Un fil gruixat en revoltat a un tros de suro amb un ham considerable era el sistema que s'usava per mirar de capturar morenes i congres, uns depredadors del mar que servien en aquells anys d'escassetat per fer sopa de peix.
1: Època de muda. Capítol 51. Cridar els taurons.
0: Per augmentar les possibilitats de captura, a més de tirar l'enganxall a un lloc adient i deixar el fil ben fermat a terra, també s'abocava al mar un suc carregat de sang i restes de peixos. Les espècies que viuen de depredar-ne d'altres tenen els sentits afinats per detectar on hi ha

i ràpids, prest apareixen els taurons econòmics que acostumen a ser molt més perillosos. Els de la mar depreden per viure. Els de terra viuen per depredar. Quan des de les instàncies públiques es fan gestos de desregulació urbanística, quan s'anuncien mesures de simplificació que en realitat són de desprotecció, és com quan els pescadors de vorera tiraven aigua sanguinolenta a la mar. Això atrau els predadors. Si tenim unes piscines que gasten molta d'aigua perquè renoven íntegrament quasi cada dia, però que en el projecte s'havien plantejat com a sistemes per emmagatzemar aigua pluvial i depurada, estem davant d'un doble incompliment. Perquè s'han fet unes instal·lacions per les quals no es tenia llicència, infracció urbanística, i perquè hi ha un consum hídric molt més elevat, infracció ambiental. Si al final les piscines es legalitzen i la sanció inicial queda en quasi res, estem tirant suc sangonós a l'ambient i s'escamparà la sensació de ser un territori bo per enganyar amb finalitat de lucre ràpid. Si s'estructura una legislació que permet legalitzar construccions il·legals i fer-les revalorar multiplicant moltes vegades el seu preu anterior, estem projectant a l'entorn una secreció que empeny més operacions immobiliàries fraudulentes en rústic, disfressades d'altres aparences. Just a la primera claror de l'alba, els pescadors passaven a recollir els estris que havien deixat calats. Hi havia una quietud natural només alterada per qualque colom que removia dins les coves de la costa. En moltes de les llences s'hi havien enganxat morenes de bona mida que serpentejaven enèrgicament quan l'ham les tirava fora del mar i de la vida. També hi queia qualque congre fosc i elegant. Els esquers i el bru vermellós que s'havien posat dins la mar havien servit per l'objectiu marcat. Els pescadors de vorera d'aquells temps pescaven per menjar. Les captures es repartien entre les famílies, que tindrien feina de gestionar un animal altament carregat d'espines interiors. Al segle XXI, les cases ja no són a l'abast dels menorquins. Els amarraments tampoc. Els diners que es mouen van a poques butxaques. Atraure els taurons de terra a una illa com Menorca és un profund error estratègic. Acaben pagant queixalades a la població resident.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal deixeble, la cançó nombre 2 de Mostra final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal deixeble.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: De les zones començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Bona Camp. Bueno, cada any van canviar altres músics.
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar en Toni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el sigui,
0: també,
1: no hi ha,
0: sí, sí, sí,
1: i en Toni i Jordi Ferriera, qui tocava guitarra.
0: Toni Jordi, que no sé
1: no,
0: qui és. Que no sé qui és.
1: Va, però... que van durar, en Toni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
0: sí.
1: Que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va en Toni... Sant Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Naltros.
0: En Dobles també, sí,
1: també
0: sí, sí.
1: Va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana
1: bateria,
0: també, sí, sí, sí. Sí
1: poc
0: sí.
1: Temps, però ha tocat en Naltros. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Semili.
0: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat, no, ja ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista aquest tan bo que li va passar de Ciutadella, que es va...
0: En Loren.
1: En Loren.
0: En Loren, bo.
1: En Loren i en...
0: Ja és més...
1: Més cap aquí. Sí. En Loren i en... I en Popi.
0: Sí.
1: Van venir després de Nadébora Carter i Som Museu.
0: Nadébora Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí. Etapes, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
0: sí.
1: Us diu que es retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.
1: Nats els tenc escarrulles, escaput. Carronya, peces, ulles.

0: Avui mos ocupa un llibre que és una espècie d'esdeveniment canònic a sa vida de tota tia intensa i molt lectora. Sílvia Plath amb sa seva única novel·la, La campana de vidre.
1: Sí, Sílvia Plath va néixer al 1932 a Boston i va escriure sobretot poesia, cosa que jo no he llegit. I jo també he llegit La campana de vidre i Mary Ventura i el novè regne, que és un relat que va escriure a la universitat per un treball de classe. Un relat molt curtet, crec que no supera les 40 pàgines, que ens parla d'una jove que està a un tren que no sap on va. Vale? Ella es puja a un tren obligada pels seus pares i ella no sap on va aquest tren. Només sap que el destí, el novè regne, és espantós i no se'n pot tornar. Vale? Llavors la Mary haurà de decidir si segueix el tren o si en salta en marxa. És un tren que està ple de luxes, de cambrers que t'ofereixen el que sigui, és com de vellut vermell per dins, no? És com que la comoditat... et reté allà, no? Però ella haurà de decidir si vol seguir allà sense saber on va o si vol agafar valentia i saltar en marxa, una mica una metàfora de la vida, no?
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb la convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar la figura històrica d'una de les glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant la glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim.
3: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmencho Alemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: que van d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i

Benvinguts, amics, amigues, a un nou espai de Sa Gramola. Ens preparam per fer un camí endavant, una estona junts, una horeta, compartint música, i avui ho farem fixant-nos d'una manera especial amb els pianistes o amb els teclistes, que és en els qui dedicarem el programa. Gent que toca el piano, gent que toca teclats, músics de Menorca que li donen les tecles, els blancs i negres. Abans de res, com sempre, anem a repassar la cançó que vam deixar posada d'incògnita en el darrer programa. Anem a escoltar-la una altra vegada.

Aquesta cançó es diu Tot es dia dins ca meva i és una cançó que van fer Samurada Voltios. Samurada Voltios són, són un grup d'amics que de jovenets van formar part del grup Samurada o del grup Voltios, són dos grups diferents, però que són un grup de gent de Ciutadella que, bueno, de joves havien format part d'aquests grups, havien tocat, grups que normalment fan música d'hotels, música per fer balls, per organitzar balls, per organitzar festes, això, que van tocar molt a hotels, tant un com l'altre. Samurada va tenir una llarga volada perquè van anar fins a Bilbao, van fer algunes temporades tocant per allà, vull dir que van sortir d'aquí, de Menorca, i tenien molt bon... eren molt reconeguts. I Voltios va ser també un altre grup. Aquest va ser molt llarg, seu recorregut, perquè també es va que hi van passar molts components. Era un grup que estava dedicat pràcticament a la música d'hotels. Bé, és igual, sigui com sigui, es cases que després de molts anys, d'haver passat això als anys 70, per aquí damunt 80 inclús, que era quan tocaven ells, dins el 2000 i pico, se tornen a juntar uns quants per muntar el grup Samurada Voltios, que ho van posar tot junt, el títol era Samurada Voltios. Abans no havien gravat res mai, no havien editat res, però així es van ajuntar ja de majors, cada un havia fet la seva vida, un fa de no sé què, un altre de no sé quantos, un fa feina a un bar, un altre... bueno, jo us podria dir que fan, però és igual... Es cases que quan acabaven la seva feina s'ajuntaven i s'anaven a fer música per recordar anècdotes, per fer qualque cervesa i recordar aquells vells temps. Llavors es van dedicar, entre altres coses, a compondre cançons pròpies i els van plasmar, diríem, els van gravar amb un quart de discos. Me sembla que són tres, mínim són tres. Heu dit de cap, però potser són quatre, no ho sé bé. Van gravar discos i això és un dels discos que van fer ells, i aquesta cançó era una cançó, a més contra els abes, tocant directe, abes, que hi havia molta alegria, que eren molt campatxanos, que tenien molt bon rotllo, i la música era per, això, per passar l'estona, una música sense problemes, desenfrenada, i que, bueno, donaven això, molt bon rotllo. Anem a centrar-nos en matèria. Avui, abans de començar, a vegades me faig una llista de les cançons que podria posar o dels temes que podria tractar, o ja me'l replantejo una mica el programa, no vaig a l'improvisar de quan t'arranca aquí, no? I me faig un plantejament del que podríem tractar, no? I avui he pensat en el tema dels teclistes o de pianistes. Un dia ja van dedicant els pianos o els pianistes, a les guitarres també, però avui he pensat altra vegada fer, perquè sempre m'ho quedant curts amb això, obrir altra vegada programa pensant, en aquest cas, amb els teclistes i pianistes. Llavors, m'he anat fent una llista de cançons o de músics que podria posar, i la llista és immensa. I dic, és immensa. Per tant, no passarem per tot. El que sí que he fet ha estat que he mirat és que sí que vam tractar l'altre programa i d'aquells no en xerrarem. És a dir, alguns músics que van sortir de l'altre programa de Sagramola, avui no en xerrarem, xerrarem d'altres. I anem a posar el primer. Vos pos la cançó i després xerrarem del músic. Ja vos dic que és en Ricard Ramissa, un bon amic i un bon pianista. Anem a escoltar una cançó d'en Ricard Ramissa.

La cançó es diu Tema per un blau. És un casset que jo em vaig encarregar de digitalitzar, per meu compte, en cançons d'un grup que es deia Jasmin i que havien arrencat un projecte de fer una obra teatral basada en els colors i ells, els músics, havien de compondre diferents temes sobre diferents colors. Avui hem escoltat els temes sobre un blau. En alguna ocasió crec que ja havíem posat alguna cançó allà. Això és de l'any 86. En Ricard Ramissa, com sabeu, bon pianista, nascut a Ló i que va començar en grups d'hotels i fent ballar la gent, sobretot per Sant Bou, per allà, i que la seva extensa i llarga carrera com a músic l'ha duit a fer una mica de tot i a participar amb moltíssima gent. L'han vist tocant amb Joana Pons, l'han vist acompanyant en Miquel Mariano, l'han vist no només acompanyant, sinó compongent també temes, amb en Ramon Saura, l'han vist dirigint la banda de música de Ferreries, l'han vist com a director de l'escola de música de Mo, un artista, un crac, a més, molt bona gent. En Ricard Ramissa, havien de posar algun tema seu, avui ha sonat aquest tema per un blau i des d'aquí li enviam una forta abraçada perquè és una de les persones aquestes que sempre quan te'ls coneixes deixen marca. En Ricard Ramissa, anem cap a un altre pianista. Què vos sembla si vos pos un músic mallorquí? Aquí vos diré per quin motiu està dins d'aquest llistat. És en Bernat Julià. Bernat Julià és un pianista mallorquí que va fer arranjaments molt simples per cançons populars de ses illes. És un disc on hi ha cançons, són cançons molt curtetes, que potser duren, algunes no arriben a un minut, són cançons populars que, com sabeu, les cançons populars estan escrites a una única melodia, no? I ell va fer uns arranjaments senzillets per poder tocar en piano. I llavors hi ha un disc seu que és de on es traurem alguna cançó menorquina, perquè en aquest disc no només hi ha cançons menorquines, sinó també mallorquines, per suposat. El disc es diu Bernat Julià Arrels, 24 obres per piano, sobre el folclor balear. El pianista, en Bernat Julià, és l'arreglista, diguem, qui ha fet les partitures. El pianista és en Joan Roig, i són mallorquins tots dos, i van fer això, una sèrie d'arranjaments sobre temes populars. N'hi ha alguns que són també populars, són d'aquí de Menorca, i d'altres són de Mallorca. Un senyor munta un ruc, Plou i fa sol, són cançons de tota la vida, Cregol treu banya, Monja per força. Us posarem, per exemple, Lila Talilà, si trobau, podíem provar, hi ha 24 temes, vull dir que us posarem Lila Talilà, que és un arranjament molt senzillet sobre una cançó popular menorquina. Així ja veureu que es ventall de cada vegada és més gros quan feim el programa, sempre intentant fer un pot de tot. Llavors això no us ho imaginàveu, que us posessin de Lila Talilà en un programa de pianos i pianistes, però aquí està, Lila Talilà tocada a piano.

Jo ho heu sentit. Lila Talirà tocada de piano en un disc fet d'això que vos he dit, eh? Bernat Julià, cançons tocades per Joan Roig, cançons populars de ses illes tocades per piano. Anem a posar una cançó. Aquesta cançó l'han posada 40.000 vegades aquí, la cançó com a tal, que se n'oblida del Gendà, però en aquest cas avui estem xerrant de pianos i de teclats. En aquest cas posarem una versió, un arranjament que va fer en Jaume Coll, que és un contrabaixista, en Jaume Coll, que va fer un arranjament per piano i contrabaix, i llavors en aquest cas sentirem aquesta versió ben diferent o ben curiosa d'aquesta melodia famosa que està retocada i reescrita per en Deixar Mercadal. Lo curiós del cas és que el pianista que sentirem aquí no és ni més ni manco que un dels personatges que estem acostumats a sentir-lo darrere un orgue, que és en Tomé Olives. En Tomé Olives és qui toca el piano en aquest cas per aquesta versió tan curiosa de Sa novia del Gendà. En tots vosaltres, en Tomé Olives i en Jaume Coll.

Bé, una versió que segur que no havíeu sentit i que, bueno, bé, les cançons que posam aquí els agafam de les rareses, curiositats i coses que difícilment sentireu una altra emissora de ràdio que no sigui aquesta d'Esfar Cultural. Música d'arrel, música menorquina i música virada des de diferents punts de vista i de diferents angles. Anem amb una pianista, perquè jo li dic pianista perquè ho és, ella té la carrera de piano, que és Narut Florit, que Narut Florit és professora també de cant i professora de música, però a ella li agrada molt, sobretot li agrada molt cantar, forma part de diferents formacions i sempre dona prioritat en el cantar, però ella toca molt bé el piano, és molt bona pianista i és compositora, és a dir, moltes vegades ella m'explicava que li agrada seure al piano i escriure coses, no fer música pròpia, compondre, que llavors no ho toca en directe perquè ella no s'ha dedicat, no és una pianista que faci concerts, tal i qual, però va fer un disc, va gravar un disc on alguns companys i amics seus li van ajudar. Va ser arrel d'un directe que van fer, entre ells en Marco Mezquida, el pianista, o en Suso González, que va ser per a seva una temporada durant un bon temps, i bueno, altres músics com en Mascaró, amb el violí, de Míriam, amb el violoncel. Bé, llavors anem a posar una cançó escrita, feta, de Narut Florit, i que va editar en aquest CD, me sembla que era el 2020, que es diu Bàrbara Nit CD, i on hi ha temes tan polits com aquest que és Sant Serení, que és un tema compost seu, de Narut. Sant Serení.

Fantàstic aquest son serení. Fantàstic aquesta cançó, aquest tema, aquest temasso escrit per Narut Florit, i que hem escoltat aquí en aquest programa dedicat a pianistes i teclistes. Si jo vos digués bé, el nom de Toni Ocaña, supos que molts el coneixeu. Molts el coneixeu, i si no, l'hauríeu de conèixer. Ell es viu a Ciutadella de tota la vida, ciutadellenc, i ha fet, és el teclista de cançons com aquestes que vos posa ara just un segon.

Ell és Antonio Caña, que ha dedicat moltíssimes hores a posar-se darrere les tecles, ha participat en moltíssims de grups, infinitat de grups, ha tocat en grups, balls, ha fet... I és, bueno, és un músic d'allò que està darrere i que no passa mai a ser protagonista. En aquest cas, la cançó que m'ho serveix de sintonia i que estic molt agraït a ells és un grup que es diu Hora Punta, un grup que es va formar dins els anys a finals dels 80 i que fan música rock, era un grup de rock, i hi havia aquesta cançó amb aquesta introducció que és la que jo estic abusant per posar-vos cada dia quan comença i quan acaba aquest programa. Antonio Caña, a part d'això, bueno, el podríem incloure dins moltíssims grups, dins molts projectes, amb el Fil de Ferro, també tocava ell els teclats. S'ha juntat moltes vegades amb en Pau Pons, guitarrista de Ciutadella, un excel·lent guitarrista i bon amic també. Moltes vegades s'han ajuntat ells i han fet diferents projectes. Us posarem un tema d'un projecte que es diu Meridian Project, que també va participar per cert Neva Pons, cantant. Us posem un tema que es diu Moon, que és una cançó, un tema que va fer Antonio Caña, perquè precisament és d'ell des que estem xerrant. Antonio Caña també el trobaríem a molts de discos on va fer música electrònica, música per discoteques, ha fet de tot, és un crac. A part d'això també van jamons, vull dir que un 10. Anem a escoltar, però, un tema del Meridian Project, un disco espectacular, i aquesta cançó que es diu Moon, Lluna, d'Antonio Caña, junt amb el guitarrista en Pau Pons.

quins dos personatges, en Pau Pons, en Segui Terra i en Toni Oganya amb Esteclats, amb aquest tema d'aquest grup Meridian Project que, bueno, que van llançar, que van dirigir, diguem, ells dos. Si xerram de teclat, si xerram de pianistes, em deixarà, per suposat, sempre d'algun pianista clàssic, perquè aquí en tenim de molt bons, i en aquesta ocasió anem a posar una peça clàssica d'un dels millors pianistes que actualment hi ha a Menorca, que és en Kiev Portella. En Kiev Portella, Maunes, fa feina per la part de Catalunya, a Tarragona, i professor de piano i excel·lent concertista, i a la vegada concertista també està fent moltes conferències explicant i sempre xerrant sobre música, sempre xerrant sobre pianos i pianistes. Si teniu ocasió d'assistir a algun concert, a alguna xerrada d'en Kiev, no vos la perdeu, perquè en Kiev és d'aquells que tracta les coses com s'han de tractar, en explicant tot el detall i explicant tot el contingut complex de la música, i és un que la viu amb molta intensitat i que, bueno, que per suposat no podria faltar aquí. Anem a posar un fragment de la pavana per a una infanta difunta, que com sabeu és una obra de Maurice Ravel, és una obra que la va escriure l'any 1899, quan encara estudiava composició en el Conservatori de París, i la va escriure per piano, però més endavant, uns 9 o 10 anys més tard, ell mateix va publicar una versió per orquestra, no? Una pavana és una dansa cortesana, diríem, de 2x4 o de 4x4, que es va posar molt de moda en els temps del Renaixement, i que jo crec que el que li ha de... la gent, quan sense paraula pavana, normalment sempre va cap en aquesta obra d'en Ravel, que és Pavana per una infanta difunta, i que en Kiev Portella la va gravar en aquest disc, i anem a escoltar-la un fragment.

Fantàstica aquesta interpretació d'en Kiev Portella d'aquest primer moviment de la pavana per una infanta difunta de Maurice Ravel. Ja veus que ho dic sempre i que estem navegant per diferents aigües i tocant un poc tots els estils que puguem. Sempre amb un únic lligam que té relació tot amb Menorca. Anem a posar un altre pianista que no té res gravat. Bueno, sí, té un disco gravat en solitari, en temes propis, i és, me refereix a en Xanti Gordi. En Xanti és teclista, és pianista de tota la vida, ha acompanyat a gent com en Crit Junico, moltes temporades el va acompanyar, ha format part de moltes formacions, ha gravat discos amb molta gent, és el responsable, impulsor de tots els concerts que han fet sobre Pink Floyd aquí, aquests darrers anys, també els que van fer a Genesis. I en un moment donat van gravar un disc que es diu Just Do It, i on ell, a més de tocar els teclats, també cantava. En aquest cas anem a posar una cançó que es diu Cry Me a River, on ell fa so, toca els teclats, és més bé un piano elèctric, un sintetitzador, el que toca, i canta. D'aquesta manera no només sentim la seva veu, sinó que també apreciem l'habilitat que té amb els dits.

Shanti Gordy, l'hem escoltat aquí tocant aquest piano elèctric i cantant aquest tema, Cry Me a River, amb aquest grup que és d'en Just Do It, que era un ranxo d'amics que van gravar bàsicament estàndards de jazz. En Sergi Martín era el guitarrista, en Jesús Vázquez era el bateria i en Nito Llorenç el contrabaix. En Shanti Gordy, per suposat, amb el Hammond i amb el piano en alguna ocasió. Bé, fins aquí hem tingut per anar posant dins, dins aquest programa pianistes i teclistes que, bueno, que tenen vincle amb Menorca, que són menorquins, la seva gran majoria, o que, sí, o que si no són menorquins, el manco, com en Bernat Julià, que aquí no és menorquí, és mallorquí, però sí que interpretava temes d'aquí populars de Menorca. Bé, músics, com feien sempre, relacionada amb Menorca. Ja no mos queda temps per res més que per deixar-vos una altra cançó d'aquestes sorpreses i per si qualcú la coneix. Vos diré el títol de la cançó i vos deixo que penseu abans qui deu ser el compositor o qui deu ser els intèrprets d'aquest disc. La cançó es diu Camí de Cavalls, per tant, ja està clar que de qualque manera té un vincle directe amb Menorca. Amics, moltes gràcies per haver-me acompanyat. Ja sabeu que és un plaer fer aquestes estones precioses amb vosaltres, on jo tinc la llibertat plena d'agafar discos d'aquí, discos d'allà, i agafar i treure i posar-vos un poc el que me passa pel cap, però sempre amb ganes de compartir-ho, de que la gent ho conegui, que la gent també ho estimi, i sabeu un poc les coses que es fan, que s'han anat fent de música aquí a Menorca. Bé, vos deixo amb aquest Camí de Cavalls, ben polit aquest Camí de Cavalls, i res més. Ja sabeu que per nosaltres ha estat un plaer i que vos desig molta sort, molta felicitat, i ja ho sabeu. La música ajuda. Hala. Adeu.

0: aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període?
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida. Però jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida, en diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent. I després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però que és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar, diguéssim, una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt gràcies a l'amiant, no gràcies o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també ha produït.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador, però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I és novembre, és temps de bolets. Els bolets són uns organismes misteriosos. Sembla que no hi són, però apareixen gairebé per art de màgia després de les pluges. Són les manifestacions efímeres d'un món ocult, el món subterrani. Els bolets són fongs, però no tots els fongs són bolets. El llevat que fermenta la cervesa o la floridura que surt damunt el pa després d'uns dies també formen part d'aquest grup d'éssers vius.

En realitat, els bolets no són més que la part reproductora de determinats fongs. La part restant la formen un conjunt de filaments microscòpics que anomenem miceli. El miceli es troba de baix a terra durant tot l'any i vindria a ser com una floridura subterrània. Això explica perquè els bolets surten cada any allà mateix, formant desconeguts rotllos d'esclata-sangs o de cames seques. Quan es donen les condicions d'humitat i temperatura adequades, els micelis fructifiquen i formen els bolets, que al cap d'uns dies alliberen unes diminutes espores que donaran lloc a nous micelis. Així és com es reprodueixen aquests éssers vius.

Els fongs no són vegetals. L'aliment l'obtenen de l'entorn. Una floridura, per exemple, s'alimenta d'espà i un xampinyó de la matèria orgànica que hi ha a la terra. I uns altres, com ara els escaltassangs o les cames seques, estableixen una unió o simbiosi entre el miceli i les arrels dels arbres. En aquesta unió, els arbres donen aliment en els fongs i, a canvi, reben aigua i sals minerals captats per el miceli. Així tenim que els escaldassangs fan la simbiosi amb els pins i les cames seques amb les usines. Això explica perquè uns surten en els pinars i els altres en els usinars.

Quan anem a cercar bolets, hem de ser respectuosos amb l'entorn. No hem de gratar la terra, ja que això pot fer malbé el miceli. També és important anar amb un paner, perquè així es poden escampar les espores mentre caminam. I sobretot, només heu d'agafar bolets que siguin comestibles. En cas de dubte, deixeu-los en el camp. Espero que disfruteu de la temporada, ja sigui cuinant o simplement contemplant o fotografiant aquests éssers vius tan particulars.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

La nàusea dels comiats i apago el llum. No em deixis mai més penjada a la paret.

0: Biblioteca Fric, capítol 75, en el qual ratllarem d'una obra petita, però immensa. Una novel·la que es pot llegir en dues o tres hores. Una novel·la també polifònica, com en el capítol anterior, que mescla fantasia, folklore i ruralitat, que malgrat la seva aparença inofensiva, te fotrà un parell de gleves ben donades. Aquesta setmana gaudim de les coses petites i immenses amb Com bèsties, d'Anna Violaine Barrot.
1: The one of us, the one of us, the one of us.

0: I avui tornem a ser aquí, a Radio Far, amb totes vosaltres, com sempre, acompanyades per sa màgia, sa saviesa i sa bruixeria de ses nostres adorades arizones, na Magdalena Fornaris, na Inés Comelles i na Joana Gunyalons, ses arxifamoses bruixes ciutadallenques de sa saga Fornaris.
1: Exacte, avui som aquí amb elles, efectivament, d'una manera gairebé física o astrofísica i no només espiritual. Perquè ja tenim els estudis amb nosaltres, els protagonistes del programa d'avui, que són els Fornaris, que estan aquí. En Juana, l'ensastre, duo musical de metal, punk, screamo, i bueno, un grup que va heretar i reconvertir l'energia bruixota de la saga Fornaris en música i concepte artístic.
0: I sí, perquè ses Fornaris, ses autèntiques, ses primigènies, ses bruixes, són el seu motor, podríem dir, la seva benzina, amb la qual alimenten tot el seu imaginari creatiu i musical. Més tard en parlarem amb ells. Però no només tindrem avui en ses Fornaris aquí amb nosaltres. També hem aprofitat sa ben entesa per entrevistar en Jaume Mascaró.
1: Per si no el coneixeu, en Jaume Mascaró és antropòleg i va ser professor universitari a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona fins a l'any 2008. Hem volgut conversar amb ell perquè ens donés la seva visió com a antropòleg i estudiós del món de la bruixeria a la Menorca de finals del segle XVI, XVII i XVIII.
2: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

diria i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara aquí.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, mestre sobre tots els mestres.
1: Això vol dir que era un ferrer, un mestre ferrer, i si voleu, molt bon mestre. Però en tenia una de millor. A cada moment baratava de mosso. I deien els vesins, mirau que ho deu ser un bon mestre. En 4 dies mos té els mossos ensenyats. De cada dia els mossos hi feia més curta s'estada, fins que qualque temporada el mestre degué passar-la sense mosso. I vet aquí que s'hi presentà un tal Manuel. Quan el va veure tan agradós, una veta vesina de sa botiga del mestre Ferrer li va dir:
2: si tu no tens més seny que els altres mossos, poc temps hi faràs. Els mossos, venga a dir-li mestre, i el mestre vol que li diguin mestre sobre tots els mestres. Pensa-hi bé, el primer dia que li donaràs un mestre rònic, te traurà fora.
1: El mestre el va acceptar en Manuel, i en Manuel era un bon mosso. En aquell temps, els ferrers feien escarabó que havien de menester per el consum de sa fornal. Feien rabasses de marina i se convertien en carabó mitjançant el que encara es diu esclot de ferrer. I diu el mestre en Manuel:
3: el teu jornal d'avui serà fer carabó. Al vespre has de venir amb sasa ben carregat, com pertoca fer-ho a un mosso de ferrer.
1: Molt bé, mestre sobre tots els mestres. No al vespre. A migdia, en Manuel arribava a sa botiga, i no amb un viatge d'àsano, sinó amb un mul carregat a tibó. En el mestre, si sa passada el va afectar, no ho feu veure. L'endemà, donant caldes a una raó, el mestre, traient-la de sa fornal, diu en Manuel:
3: dus enduador.
1: Ja, un mestre sobre tots els mestres, picau, diu en Manuel. I en lloc de s'enduador, i posar sa mà replegada amb els dits allargats. Sa re va quedar una perfecció. Si sa passada l'afectà en el mestre, no ho va fer veure. Un altre dia, quan el mestre li tocà anar a fer carabó, en Manuel quedà sol a sa botiga i se li presentà un pagès amb un mul per ferrar-lo. En aquell temps, en els muls només els aferraven de davant. Es cases que es posà a ploure i sa botiga era menuda per entrar-hi es mul i ferrar-lo a redossa. I es pagès frissava.
4: No passeu ànsia,
1: diu en Manuel. I tristàs, tala ses cames en es mul i ara una i després l'altra. I posar de sa pota en es caragol, ets a ferrar sa cosa més meravellosa del món. I posar de ses cames en el seu lloc, altra volta van soldar, dit i fet, com si no haguessin estat estocades de mans. El pagès no se'n podia venir i anant-se'n cap a casa seua trobà pel camí el mestre que venia de carabonar i li contà el pas i li afegí:
5: tenc ànsia que el teu mosso no sigui més mestre que molts de mestres.
1: En el mestre, si s'ha passat a li entrar, no ho feu veure. Sa veïneta, tan amorosa amb en Manuel, era tan veeta i tan reveïdeta que ja no estava per res. Quan el mestre arribà a casa seua, va trobar sa mare.
3: No he vist sa veta aquí de vora.
2: I si l'haguessis vista,
1: diu sa mare,
2: no l'hauries coneguda. Està feta una jovenassa. En Manuel l'ha agafada, l'ha posada dins sa fornal i entre les 4 caldes l'ha tornada garrida joveneta.
1: Aquesta passada sí que li entrà en el mestre i ho feu veure. Allò fou un corn que en Manuel havia rejuvenit sa veta tan reveïdeta. Això en el mestre l'afectà molt. I pensar:
3: ara veuran si som jo mestre sobre tots els mestres.
1: Agafar sa mare i, vulguis o no vulguis, la posar dins el fornal i en sa primera calda la va tenir morta. Amb això, arriba en Manuel i digué:
4: què és aquesta endemesa, mestre entre tots els mestres?
1: El mestre respongué:
3: volia tornar jove amb la mare i d'acabar-la picada una mica de més i l'he morta. Tu, que amb això hi tens més bona mà, per què no la fas tornar viva i jove a mo mare?
1: Contesta en Manuel:
4: així com està, jove no l'hi puc fer, però la faré tornar viva.
1: Li va clavar 4 martellades i sa mare del mestre Ferrer tornà a sa mateixa veta d'abans. En Manuel va dir en el mestre:
4: que cap mestre vulgui pretenir de sa maestria, perquè, com manco hi pensi, podrà sortir un mosso que sia més mestre que ell.
1: I des mestre, sobretot dels mestres, no n'he sabut noves mai més. I com que en Manuel havia acabat les feines, se'n va anar. I jo també.

els corrents que va trobant.

Entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui...

0: assegura l'ot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i Son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera. Er que per això és un encant. És una Sant Climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a Tirant. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un tiet i una fieta. Però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalers del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig cebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.
1: Si tot cada dia torna fosc.

hebben. Als de scherpjes om een keer. Era un amic que plorava. Sa ternura se'l menjava des del cel que se subí. I es badalí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal de Xebla, la cançó nombre 2 de Mostra Final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui us contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal de Xebla.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: fuggendo a regina.
1: Seguiu fent, sí, sí, sí.
2: Això són els començaments...
1: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb bona càmera. Clar, cada any van canviant els músics...
2: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar en Toni Moll... Que
1: correcte.
2: Ja, el Cid,
1: també,
2: no hi ha,
1: sí, sí, sí.
2: I en Toni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
1: Toni Jordi, que no sé
2: no,
1: qui és. Que no sé qui és.
2: Va, però... que van durar, en Toni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
1: sí.
2: Que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va en Toni... Sant Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Naltros.
1: En Dobles també, sí,
2: també
1: sí,
2: va
1: sí.
2: Tocar en Miquel Plana.
1: En Miquel Plana
2: bateria,
1: també, sí, sí, sí. Sí
2: poc
1: sí.
2: Temps, però ha tocat en Naltros. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Semili.
1: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
2: I ha passat, no, ja ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista aquest tan bo que li va passar de Ciutadella, que es va...
1: En Loren.
2: En Loren.
1: En Loren, pobra.
2: Sí, Loren, sí, sí. Ja, en Loren i en...
1: Ja és més...
2: més cap aquí. Sí. En Loren i en Popi,
1: sí.
2: Van venir després de Deborah Carter i Som Museu.
1: Deborah Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
2: Bueno, també com la van conèixer, també és...
1: Hòstia,
2: clar, el grup va passant sí. Etapes, no?
1: Sí, sí, sí, sí. I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que me'n xerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
2: Clar, el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
1: sí.
2: Us diu que es retira.
1: Okay.
2: Que tocava la bateria.
1: Vale.
3: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

El món de l'art és inabastable. Vull dir que existeix tant d'art, tant, que generalment, si mos endinsam en qualsevol de les seves disciplines, navegam només per la superfície, per una travessera que ha estat prèviament marcada per poderosos agents econòmics que es creuen trobar en possessió de l'autoritat moral de dir-mos quin és l'art que s'ha de consumir i quin no. Però si són capaços d'aturar-mos un moment i fer-mos en fora de les seves paraules, farcides de grandiloquència i brilli contaminant, si decantam la mirada d'aquest camí definit, decorat amb escenaris esplendorosos i enlluernadors de cartó pedra, descobrirem altres senders que mos conduiran a altres realitats, que intenten sobreviure entre les ombres del subsol, que s'arrisquen a mirar i explicar el món d'una manera diferent. De vegades incòmoda, de vegades crua, de vegades amb dolor, de vegades de manera incomprensible, però mai et deixaran indiferent. Aquest podcast transita per aquests camins secundaris, per ratllar dels llibres que m'han captivat, ja sigui per la història, personatges, estructura narrativa, estil, recursos literaris emprats o simplement perquè m'agraden pels meus sants senyals. Jo som en Jack Pons i passau, que de ses tristors en farem fum amb sa meva biblioteca free. Començar amb nova temporada, la sisena, i he de dir que no hi haurà gaires canvis respecte a l'anterior, per no dir que no n'hi haurà cap. Bé, hi ha nova sintonia. Això sí, aquesta temporada la dedicarem íntegrament a gèneres literaris considerats freaks, i ratllarem de fantasia, de terror sobrenatural, de cyberpunk i de ciència-ficció espacial. Serà aquesta la temporada més freak de tota la biblioteca. I el primer gènere del qual ratllarem és la fantasia, èpica o heroica. I mos endinsarem ni més ni menys que amb els 5 llibres d'un total de 10 que componen el primer cicle de l'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. A finals de l'any passat, vaig sofrir una crisi de lectura. Vaig començar com a 5 o 6 llibres i tots els vaig abandonar a la desena pàgina. I això és un fet inconcebible per un escriptor. Si escrius, també has de llegir. Així que vaig decidir tornar en els llibres que sabia que no podria abandonar de cap de ses maneres, en el gènere literari que em va fer lector. Bé, més que tot un gènere, va ser un autor, el responsable de popularitzar sa fantasia arreu del món. S'autor de sa Bíblia de sa fantasia, El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. Però feia molts anys que no llegia fantasia i no sabia per on tornar a entrar en el gènere. Així que vaig cercar els autors de fantasia contemporània que ho estaven petant i el primer que em va sortir va ser Brandon Sanderson. Amb aquest fet ja podem veure una de les característiques d'aquestes novel·les. Rellam avui de supervent. La seva primera novel·la va ser publicada el 2005 i la darrera el 2024. En aquests quasi 20 anys de carrera, Sanderson ha publicat més de 30 llibres, amb els quals ha aconseguit recaptar més de 21 milions de dòlars arreu del món i ha estat traduït a més de 25 idiomes. Per qualque cosa, sempre dic que els duros estan en la literatura fantàstica. La divisió
surt a un llibre i mig per any, una borrada. És a dir, que és un autor d'escriptura ràpida i alhora de lectura àgil, amb gran quantitat de diàlegs, i aquesta rapidesa a l'hora d'escriure es nota en la prosa, que no és una meravella. És correcte, però hi ha passatges que, de vegades, et fan la sensació que han estat escrits per becaris, o empra frases fetes o paraules que grinyolen un poc, però això tal vegada és culpa de la traducció, perquè, com se sol dir en tota traducció, sempre qualque cosa es perd. Així, idò, si ratllem d'un supervendes amb una prosa que no és gaire atractiva, com és que recoman aquesta saga de novel·les, què és el que m'afascina d'ella? Però abans, anem a dir un parell de coses de Brandon Sanderson. Consideraré a Sanderson com el Plató de la fantasia. Per això que tot està connectat. Però en tost del món de les idees tenim aquí el Cosmere. El Cosmere, que no sé com es pronuncia, és una galàxia formada per 19 planetes, els quals comparteixen una mateixa cosmogonia i regles de màgia implícites. Una mitologia única que gira entorn de la figura d'Adonalsium, el poder de la creació, que, en ser assassinat, es va fragmentar en 16 trossos anomenats estelles, les divinitats, en un esdeveniment conegut com la fragmentació. La majoria de les seves novel·les transcorren en qualcuns d'aquests planetes i fins i tot qualcuns personatges apareixen en diferents històries. La saga de l'Arxiu de les Tempestes es desenvolupa en el planeta Roshar. Aquest planeta és majoritàriament aigua i sols existeix un supercontinent amb el mateix nom del planeta, on els humans conviuen amb una altra raça que no la qualificaré per no donar spoilers. La flora i fauna pròpia del planeta, molta d'ella caracteritzada per tenir closca, i una espècie d'esperits anomenats esprens, els quals, tots aquests éssers vius, han de suportar periòdicament les altes tempestes, enormes huracans que viatgen d'est a oest. La història de l'Arxiu de les Tempestes s'articula en el voltant d'un esdeveniment catastròfic recurrent, anomenat la desolació, on una casta de monstres, els portadors del buit, retornen a la vida per aniquilar la humanitat. Una amenaça que és combatuda pels cavallers radiants, homes i dones escollits en possessió d'armes i armadures màgiques, les estelles, amb poders sobrenaturals que reben el nom de potenciació i que es divideixen en 10 ordres segons la casta de poder que domina. La darrera desolació va succeir fa tants de centenars d'anys que ha esdevingut mite, en la qual els cavallers radiants van abandonar les seves armes i armadures i van desaparèixer. Unes armes i armadures que romanen en aquest present com relíquies d'un valor incalculable. Però una sèrie de successos indiquen que els portadors del buit retornaran molt prest. Diversos personatges, un soldat convertit en esclau, una lota pertanyent a la noblesa que cerca la manera de pagar els deutes familiars, un assassí que plora cada vegada que mata, un general germà d'un rei assassinat que pateix d'estranyes visions des que llegeix un llibre prohibit, els seus dos fills, un que cerca ser digne de la fama de son pare i l'altre, més dèbil i introvertit, que cerca el seu paper en aquesta trama, tots aquests personatges i qualcuns més que s'aniran introduint al llarg de 5 llibres s'hauran de trobar per impedir la fi de la humanitat. I
més o menys, podem dir que d'aquesta manera comença aquesta història, amb el primer llibre, El camí dels reis, i que podem veure una de les característiques de la saga, l'alternança de veus. El narrador anirà fixant la seva mirada en cadascun d'aquests personatges i d'altres que s'aniran introduint en el llarg de les successives novel·les, com ja he esmentat, i a poc mos anirà desvetllant els seus conflictes, què és el que els fa moure, els seus secrets, etc. Però tot això és l'obvi. Així que anem a veure el que m'ha fascinat d'aquesta saga de novel·les. 1. La mescla de friquismes que, personalment, me flipen. Des que jovenet vaig veure sèries com Los Caballeros del Zodiaco, Shurato o Guerreros Samurais, superfriqui, en ses que un grup de persones rep una armadura amb poders, aquestes sèries amb aquesta característica robusta em fan perdre el gambuix. Me flipen. En aquesta sèrie de novel·les, a més, aquests cavallers tenen la capacitat d'invocar la seva espasa, és a dir, que la poden fer aparèixer i desaparèixer. Potser hi hagi aquí un eco imprecís en el cavaller Jedi de Star Wars? Un poc sí que me'ls fan recordar. I finalment, el tema de superpoders. Cada ordre de cavallers dominen un poder específic. Uns poden volar, controlant el vent, d'altres poden crear il·lusions, veure el futur, etc. Es podria dir que l'Arxiu de les Tempestes és una novel·la de superherois. Però, bé, aquest primer punt és molt subjectiu, així que passam al següent. 2. Col·locació precisa d'escenes clau. Una història, generalment, es dirigeix d'un punt A a un punt B. Una línia que quasi sempre tindrà una forma ondulada, com les patates xurres. Això no vol dir que la línia no pugui ser recta, però perquè la línia sigui recta, hauries de ser un escriptor de l'hòstia per no avorrir el lector. És a dir, que en la progressió d'una història tindrem moments àlgids i moments de profunditats abismals. La nostra missió com a escriptors és intentar fer aquesta muntanya russa la més equilibrada possible, i Sanderson en aquesta saga ho aconsegueix. Òbviament, aquest equilibri no serà igual en totes les novel·les, però en totes elles aconsegueix que la història no decaigui. Mai arribarem en els fons de l'abisme, tenint en compte que totes les novel·les passen de les 1.000 pàgines. Sanderson aconsegueix col·locar aquestes escenes clau, generalment d'acció, que fan remuntar la davallada en el lloc precís perquè la història no perdi interès i d'aquesta manera mos conduirà com un coet fins al clímax final de cada novel·la, que serà apoteòsic, un castell de focs d'artifici. I 3. La revelació de secrets i cliffhangers. A l'hora de crear un personatge, es recomana construir tota la seva història des del seu naixement. De la mateixa manera, amb tot un món, tot un planeta. Una història en majúscules, que és un recurs fantàstic per crear suspens. I a l'Arxiu de les Tempestes hi haurà moltes preguntes que voldràs descobrir. La humanitat existeix des de sempre en aquest planeta o hi va arribar? Si hi va arribar, com ho va fer? Com és que els cavallers radiants van desaparèixer? Etcètera, etcètera, etcètera. Preguntes que necessitaràs tant sí com no respondre i que al llarg d'aquestes 5 novel·les se n'aniran a poc desvelant. De la mateixa manera que amb els personatges principals. Quins secrets amaguen? De vegades, aquesta pluja de respostes serà lenta, la qual cosa t'emprenyarà,
Fins i tot pensaràs que el que t'està explicant no et du a cap banda, però així tot no podràs amollar els llibres de tan addictius que són. Les seves pàgines seran cafès que et mantindran en vela fins a les 4 de la matinada, com m'ha passat a jo. L'arxiu de les tempestes és una experiència èpica, plena d'acció i adrenalina, quasi una experiència cinematogràfica, que es gaudeix de la mateixa manera que amb les dues darreres pel·lícules dels Vengadors de Marvel, que morralla de temes com si es fi justifica els mitjans, de salut mental, com la depressió, estrès posttraumàtic o trastorns de personalitat, de fanatisme religiós o de les qualitats del bon líder. Una saga molt divertida, addictiva i que te farà xalar com un porc. Una saga escrita per crear lectors. El primer llibre de la saga, El camí dels reis, es va publicar el 2010 i la darrera, Vent i veritat, a finals del 24. 14 anys per escriure aquest primer cicle. Segons he llegit, Sanderson es posarà en el segon cicle a partir del 2030. I si es manté la tònica, la conclusió de la saga arribarà al 2044. Així que, fanàtics frics de l'arxiu de les tempestes, haurem de tenir molta paciència. També he llegit, per qualque banda, que es vol fer una adaptació per a televisió, però veient les merdes d'adaptacions com Els anyells de poder, que adapta Tolkien, o La roda dels temps, que adapta una mega saga de 12 novel·les escrites per Robert Jordan, val més que ens encomanem aquesta santa paciència. I fins aquí aquest primer capítol de la nova temporada. La setmana que ve continuarem amb la fantasia i viatjarem a un altre planeta que no tindrà tanta espasa ni acció, però que estarà repleta de màgia. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim en les paraules escrites.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i en són.

0: fas, però necessites molt.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: que pots cantar amb els caramelos de boca?
1: No.
0: No?
1: Milagre, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa ratllar.

0: quatre més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Telúria, enregistrat el 2017.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la amb tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Nivan, un jovenet que malvivia una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell, que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i que no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo, tot que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allò, en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, el límit de dir, he de ser capaç perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vista en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i, per tant, que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no? D'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre penso que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Era un gran fill de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fill de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fill de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fill de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que saber. És un gran fi del món. És un gran fi.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

La sintonia que està sonant de fons, la coneguda cançó Autobahn, és a dir, autopista, dels alemanys Kraftwerk, que fent servir aquesta segona temporada de lectures retrobades per introduir l'espai al qual ens desplaçam, en cotxe, per començar amb els escriptors des del lloc on creen les seves obres literàries, avui, paradoxalment, no deixa de ser una mena de pixarada fora de test. O potser, més ben dit, l'excepció sempre necessària per confirmar qualsevol regla. Resulta que avui la unitat mòbil de Radio Far hi va a peu al lloc de l'entrevista. Justament, però, el dia en què la nostra convidada, malgrat els lligams profuns i evidents que manté amb la nostra illa, viu molt enfora d'aquí, en terres continentals, concretament a la comarca principatina del Penedès. Hem aprofitat una seva visita fugissera a Menorca, en la qual ha fet part d'una triadissa de versos a Sant Lluís, al costat de les poetes Llucia Pellicer i Maria Josep Escrivà, del glosador Vicenç Marí i de la sonadora Carme García, per conversar-hi, que s'estatgés a Maó, en un pis. Que s'estatgés a Maó, en un cinquè pis amb vistes, a 5 minuts caminant de casa, ho ha fet tot molt més fàcil. Que s'estatgés a Maó, en un cinquè pis, amb una cuina... Que s'estatgés a Maó, a 5 minuts caminant de casa, ho ha fet tot molt més fàcil. És evident que, a pesar que en farem referència, avui no som al lloc on escriu habitualment Sònia Moll Gamboa.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant amb moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder prendre de memòria, perquè he de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
0: I a part de ser aquest lloc i aquesta manera de crear, els espais
1: sí.
0: Tenen després algun tipus de presència dins la teva obra. Evidentment, crec que aquí sí que és important separar que seria l'obra poètica, en aquest cas, dels articles.
1: Sí.
0: Però què en pots dir?
1: Sí, clar, els articles, que el llibre aquest de Beneïda sigui la serp, els vaig escriure tots a Barcelona i, clar, m'inspirava, de fet, en anècdotes i en vivències de la meva vida a la ciutat. Quan he estat a Menorca, sempre he escrit. Sempre. És a dir, a Menorca sí que sempre vaig amb la llibreta i el boli i sempre he escrit tipus dietari o versos o apunts al bloc, que després serien apunts al bloc, diguem, perquè mai vinc amb ordinador a Menorca. I tant si faig un mes com si faig 3 dies, sempre porto la llibreta i és un moment en què sempre m'inspira, però m'inspira perquè sempre que arribo aquí sempre estic connectant amb un món, diguem, no solament emocional, sinó també, no sé, de paisatge, de tot el que rebo. No us explica gaire, però sempre tinc necessitat d'escriure el que sigui. Normalment, format dietari. I d'aquí han sortit moltes coses. I la presència de Menorca en la meva obra sempre hi és perquè està molt lligada a la família, i està molt lligada també a moments no solament de felicitat i d'esbarjo, sinó també a moments foscos. És a dir, a moments en què... És a dir, Menorca ha estat refugi, però un refugi on he pogut donar espai al dolor. Per tant, sempre hi apareix. Crec que en tots els llibres hi ha alguna referència a Menorca, a més del paisatge o relacionats, evidentment, doncs, amb la família.

Aquests dies he volgut rellegir els tres poemes que Salvador Espriu dedica al matí de resurrecció en el seu llibre Setmana Santa. He anat a buscar aquests versos, i no els altres, potser perquè per a mi aquesta celebració religiosa, malgrat el relat esfereïdor de la passió, és més liturgia de vida que no pas liturgia de mort. O potser perquè, després de tants mesos d'impotència, de tantes imatges de criatures malvivint en el fang o morint a les platges, de tanta desesperació davant les fronteres tancades, em calia una dosi de renaixement i d'esperança. Potser també perquè encara crec que la poesia ens salva. He anat, doncs, a buscar els versos del diumenge en què se suposa que la vida va vèncer la mort. I en comptes d'esperança, hi he trobat un abisme, un sepulcre buit on supura el silenci de les dones, la por de les dones, la paraula deslegitimada de les dones. I són, però, elles, plenament, en el centre. I més d'una, no solament Maria Magdalena, que és l'única que apareix en l'Evangeli de Joan. En el poema d'Espriu, són dones, en plural, les que van al sepulcre, s'acompanyen, es conforten mútuament, se sostenen les unes a les altres. I van, diu el poeta, amb la intenció manifesta d'embalsamar el cos de Jesús, el fill, l'amic, l'amat. Una intenció que Mateu i Joan silencien, a diferència de Marc i Lluc. El poeta dona el protagonisme a unes dones que són mediadores entre la vida i la mort, perquè tenir cura dels cossos quan ja són morts és una manera de reconèixer el seu pas per la vida, de fer un espai a l'absència, d'assumir-la com a part integrant d'un tot. És negar, d'alguna manera, la ruptura absoluta de la mort, amb fe o sense, per rescatar alguna cosa que s'assembli al consol. Les dones que van al sepulcre a embalsamar el cos que han estimat ressignifiquen la mort i posen en evidència fins a quin punt és violent negar la possibilitat d'acomiadar els difunts. Per això el sepulcre buit, en comptes de l'esperança evangèlica, és, en els versos d'Espriu, buit afegit al buit, mort damunt de la mort, vertigen damunt del vertigen. El sepulcre buit deixa l'ànima en suspens, avorta el comiat, frena la darrera mostra d'amor. Així, els sepulcres buits dels nostres dies, els refugiats i immigrants ofegats a la Mediterrània, els afusellats de la Guerra Civil escampats en fosses comunes, els desapareguts en la repressió de les dictadures, els estudiants assassinats i esborrats del mapa com si no haguessin existit mai. L'absència del cos mort anul·la el darrer vincle amb la vida, el del comiat físic, la carícia darrera, el petó definitiu, perquè mentre el cos hi és, encara és i se'n pot tenir cura, es pot estimar encara.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols a la lectura dels quals consideram totalment vigent i, per això mateix, recomanable. Sònia Moll Gamboa, la nostra convidada d'avui, va néixer a Barcelona l'any 1974. Professionalment es dedica a la docència. És professora de llengua catalana per adults, professora de tallers literaris... Per tant, la literatura ocupa una part important de la seva activitat, ja sigui virtualment, al blog que conrea, la vida té vida pròpia, o de manera més tangible, és a dir, en format paper, en llibres fets i publicats, com per exemple quatre poemaris, Non si male nunc, que va sortir a l'editorial Viena el 2008, després de ser guardonat l'any anterior amb el 5è Premi Sant Celoni de Poesia. A continuació, Ideu en algun lloc, que va sortir de la mà de Cafè Central Eumo el 2014 a la icònica col·lecció Jardins de Samarcanda. Després, Faci'm oblidar el bosc, ja a Godall el 21, i acabat de sortir del forn aquest 2025, que ja hem citat, repetint editorial, el volum On fugirem, amor. També conrea la narrativa breu, de caràcter poètic, però el recull Creixen malgrat tot les tulipes, que va aparèixer el 13, també a Edicions Viena, i després d'haver guanyat un any abans la 32a edició del Premi Narrativa Curta 25 d'abril, Vila de Benissa. També ha publicat l'àlbum il·lustrat La princesa cavaller, a Udall, el 23, i dues obres de literatura infantil. Fernando Botero, Un mar d'històries, a l'editorial Mediterrània, el 16, i Els dimarts de la iaia Lola, a una editorial anomenada Cap de ratolí, projectes a petita escala, el 2018. Avui, però, ens endinsarem en l'única obra que podíem caracteritzar com a assagística, per dir-ho ràpid, literatura d'idees que treu a la vegada tot el suc possible de la funció poètica del llenguatge, que ha publicat fins ara Sònia Moll, que és el recull d'articles Beneïda sigui la serp, en què, de fet, crec que és el recull en què et vas estrenar a Can Godall el 2018. El text que acabam d'escoltar, llegit per la seva autora, és l'inici de l'article El sepulcre buit, que és el que enceta aquest llibre. Bé, què en pensa Sònia Moll d'aquest volum, ara que han passat 7 anys des de la seva aparició? Quina valoració en fas?
1: Quina valoració en faig? Crec que els temes que tracto en el llibre no han caducat. Els articles sobretot són a partir o bé d'anècdotes personals o bé de notícies d'actualitat. Evidentment, les anècdotes personals i les notícies d'actualitat caduquen, però el que hi ha al darrere, el tema essencialment humà que hi ha darrere, no solament no ha desaparegut, sinó que continua prenent altres formes en l'actualitat i per això crec que no ha caducat. Per exemple, doncs, el desempar de les cures, és el desempar institucional a les persones que han de tenir cura doncs, de familiars amb malalties neurodegeneratives, per exemple, a les violències contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+, la tragèdia migratòria, tot segueix i en molts casos empitjora. Jo crec que, bé, des d'Ailan, la criatura morta a la platja, siriana morta a la platja, que va ser com... que va donar origen, no? Doncs aquesta, en principi, consciència col·lectiva sobre aquesta tragèdia, perquè no és un drama, és una tragèdia, no? Migratòria. Avui la vivim en un context de guerra en molts llocs del món, però bé, criatures palestines, per exemple, mutilades i assassinades, deixades mortes de fam. Llavors, en aquest sentit, tot i que han passat 7 anys, jo crec que no ha caducat. I, de fet, hi ha com un projecte de reeditar-lo afegint-hi nous articles. El que passa és que com diuen en castellà, no m'he de la vida i no m'hi he pogut posar, però crec que no quedaria desencaixat perquè els temes de fons doncs, són els mateixos.
0: Que això no deixa de ser paradoxal. I recomanem un llibre perquè és vigent per la seva qualitat literària, però malauradament és vigent perquè no anem a millor, sinó que ho estem empitjorant.
1: Exacte.
0: Bé, parlem-ne de Beneïda sigui la serp, publicada el 2018, un llibre que recull 44 articles apareguts entre octubre de 2015 i març de 2018, si no vaig errat, a La Directa, que és una publicació en què tenies una columna quinzenal. Com vas anar a parar a aquest mitjà, que no és un mitjà qualsevol? I després, com va sorgir aquesta possibilitat de fer una publicació recollint aquests textos en un únic volum i ja en una editorial com Godall?
1: Com Godall. Jo vaig anar a parar a La Directa perquè jo tinc coneixences properes entre la gent que va fundar La Directa. Són gent que formava part llavors dels moviments socials de Barcelona. Molts eren amics del meu germà gran i doncs, gent amb qui em trobava doncs, en mogudes socials tant a Sant Andreu, que és on jo vivia, com a Sants, no? Per sobretot. I jo ja havia escrit algun text en La Directa en paper, de tant en tant, que tenien doncs, una secció que era una fotografia i llavors demanaven algú que escrigués algun text inspirant-s'hi, però no era res així, vull dir, regular. Llavors em va arribar la proposta de la Gemma García Fàbrega, que era la periodista llavors doncs, que portava aquests temes i gràcies a gent també coneguda i, sobretot, vull dir, gent que em va animar a fer-ho, perquè jo no me seduïa gens fer articles d'opinió. És a dir, era un gènere que jo no m'agradava i jo no. Però a La Directa em van dir, no, és una columna, és un espai per a tu, com si vols penjar un poema. És a dir, fes el que tu vulguis. I aquesta llibertat creativa va fer que jo m'hi llancés, no? I després la possibilitat de fer una publicació a Godall. Jo vaig tenir l'enorme sort, el privilegi que la Matilde la Martínez, l'editora de Godall, vingués a un recital meu a la plaça de Sant Felip Neri a recitar en Jo i Déu en algun lloc en català i en aquell moment em proposés la publicació de la traducció al castellà. Em va preguntar, i això, t'ho han traduït al castellà? I jo li vaig dir no. A partir d'aquí vaig començar doncs, una relació amb aquesta editorial. I llavors em vaig atrevir jo, clar, al cap dels anys, vull dir, al cap de... Clar, això va ser 2015-2016, no ho sé. I clar, jo ja tenia molts articles de La Directa clar, però aquests articles només es publicaven en digital, no estaven a la revista en paper. I no sé, jo pensava, a mi m'agradaria tenir-los tots recollits en un llibre, jo, com per tenir-lo a la tauleta de nit. I li vaig proposar simplement a la Matilde i la Matilde hi va creure, simplement van així. Igual que va creure després amb La Princesa Cavaller i igual que va creure doncs, amb els dos últims poemaris, que no són premis i per tant és difícil doncs, accedir a la publicació. I res, van així i estic contentíssima, realment.
0: Sí, no t'havies fent articles d'opinió,
1: no,
0: però en el moment que et van donar barra lliure,
1: exacte,
0: els resultats són aquells articles d'opinió, però que a vegades són literatura.
1: Exacte.
0: I a vegades els articles d'opinió són textos periodístics sense que estigui aquí fent una gradació, sinó que hi ha una diferència també en l'ús del llenguatge, en la finalitat.
1: Totalment.
0: És assaig, per tant, és literatura de combat. El llibre comentes que ens cal un tipus de poesia que sigui capaç de despertar les consciències, bufetejar els pensaments apàtics i inconformistes, tirar a terra qualsevol intent d'autojustificació apresa. Ho dius de la poesia, però... també en aquest sentit necessitem l'assaig. Potser això explica que de tots els gèneres literaris també, perquè desperta consciència, obliga a reflexionar, a pensar, sol romandre sempre en un discret segon pla.
1: Sí, jo crec que l'assaig el necessitem moltíssim perquè l'assaig posa paraules a, no solament a realitats, sinó a maneres diferents de veure aquesta realitat. I jo crec que l'assaig està així com en un segon pla i a la gent li costa, i m'hi puc incloure aquí, de fet. Crec que primer de tot per això que tu has comentat, no? que és com que ens obliga a pensar, ens obliga a reflexionar, però jo crec que la clau també és que ens obliga a reflexionar i a pensar des d'un altre lloc, perquè l'assaig ens obre. L'assaig ens obliga a mirar-nos una parcel·la de la realitat des d'un lloc que no coneixem. I ens costa, fins i tot encara que hi estiguem d'acord. No vull dir des d'una postura oposada, no, sinó que ens amplia la mirada. I això ens obliga a moure'ns interiorment i, per tant, això vol dir prendre responsabilitats diferents. És a dir, és una crida, de fet. És a dir, és un instrument també per a prendre responsabilitat sobre no solament sobre les nostres accions personals, sinó sobre si realment aquestes accions personals volem que transformin la societat, no? Ens obliga a aquest moviment. I d'altra banda, que això no sé si és un prejudici, però crec que hi ha com la idea que l'assaig és un tipus d'escriptura poc amè, és a dir, que no és amè. Que costa, que has de llegir una frase i dius no l'entenc, no? Com que no s'entén. Em poso aquí moltes cometes perquè, clar, jo crec que també hi ha un desconeixement de l'assaig, perquè hi ha molts tipus d'assaig, hi ha moltes maneres de fer assaig. I de fet, no sé, Maria Zambrano feia assaig poètic, no? Molt més fosc en el sentit de claredat intel·lectual, com no, és que no sé com explicar-ho, com fàcil d'entendre, entre cometes, a allò que estem acostumats. Però, clar, si hi entràvem, ens obria un món, no? I jo crec que això també atura, igual que hi ha molta gent que diu ui, jo poesia no llegeixo, no? Perquè és molt difícil. I bé, jo crec que és per això que roman en un discret segon pla, però al mateix temps penso que caldria posar l'assaig a primera fila i perquè el necessitem. Necessitem posar paraules al que passa.
0: Mm-hmm. Bé, els articles del llibre, en què d'una manera molt clara vas apostar també per posar en primer pla aquesta escriptura assaguística, no estan aquí al llibre publicat seguint un ordre cronològic, sinó que s'estructuren temàticament en tres blocs. El text que t'hem escoltat llegir fa una estona és també el que obre la primera.

0: també és feminisme i. En què paraules com visibilitat, cura, sororitat, xarxa, violència, entre altres mots, fonamenten uns arguments tan contundents com necessaris a l'hora de fer-nos veure que no vivim al planeta piruleta, i això, evidentment, el lector haurà de llegir el llibre per saber de què estem parlant. Perquè no hi vivim, no?, al planeta piruleta.
1: No hi vivim, no hi vivim. Realment, de fet, vivim en un planeta i en un entorn bastant hostil en tots els àmbits, començant per l'àmbit privat, el personal, ara parlaré una mica d'això, el polític, i el social i el que no es veu, que són les estructures que engendren violències i que actualment, i des de fa bastants anys, molt de temps, de fet, massa temps, pretenen responsabilitzar l'individu de malestars que estan generats estructuralment, no? I aquí, doncs, hi ha, evidentment, el patriarcat, el capitalisme salvatge, etc, etc, no? Llavors, els malestars que ens fan conscients que no vivim al planeta Piruleta, clar, ens obliguen, doncs, a fer-hi alguna cosa, no? Però això és igual que davant d'un perill, no? Que el cos, no?, el cervell reptilià o queda paralitzat o fuig o ataca, no? Doncs davant de totes aquestes violències quotidianes i no solament les més fortes, sinó també les que vivim quotidianament, podem quedar-nos paralitzats, podem atacar, podem fugir, no? I el planeta Piruleta no deixa de ser, pensar que vivim en un planeta Piruleta no deixa de ser una fugida. Que jo, amb els anys, doncs la veritat és que l'he incorporat a la vida perquè ho he necessitat. És a dir, he tingut el temps de la paràlisi, he tingut el temps també de la lluita, de posar el cos, no?, a manifestacions, de posar el cos també davant les xarxes socials, perquè en realitat no hi posem només la paraula, hi posem un cos, perquè emocionalment quan reps violències a través de les xarxes socials es repercuteixen en el cos emocional i físic, per tant, etcètera, no? I a estones necessitava el que jo en deia a l'hora del pati, no? Fins i tot quan dius no, és que, clar, aquesta idea que els malestars que ens travessen ens els hem de treballar nosaltres perquè és una nostra responsabilitat i tot això que és una fal·làcia, jo també he seguit aquest camí de no, no, jo em treballo i faig el que calgui, saps? Vull dir, que teràpies diverses, etc. Però arriba un moment que quan t'adones que no n'hi ha mai prou amb això, perquè és que no, la causa no ets tu, no, ni la responsabilitat, per descomptat, doncs que jo deia, mira, ja prou, ara em toca l'hora del pati i jo l'únic que vull és incorporar una mica d'hedonisme a la meva vida quotidiana per poder sobreviure, com a estratègia de supervivència. I, de fet, també aquest moviment que he fet en els últims anys de moure'm de la ciutat, doncs, a un poble petit, i de viure, doncs, amb animals i de passejar i de fer els versos passejant els gossos en comptes d'anar amb moto per la ronda de dalt, doncs també té una mica a veure amb aquesta necessitat de tant en tant buscar un espai que suposo que s'assembla una mica allò del poder de l'ara, que va estar tan de moda l'any 2000 i que, bé, doncs de dir, doncs, el meu planeta Piruleta és oblidar estones que estem tan malament, perquè és que si no jo no ho puc suportar, però això són espais de recer i de pau per després poder no negar perquè la realitat, perquè se'ns fa massa grossa, no? Llavors és un equilibri, és buscar l'equilibri.
0: La segona part de Beneïda sigui la serp és la més curta del llibre. Hi ha 8 textos. El títol, Diumenge amb el pare, i jo hi afegiria sense la mare, tot i que avui ja no hi són cap dels dos físicament, d'en Toni Mallcamps, de ton pare, en rememores alguns episodis biogràfics, especialment en textos escrits, justament quan ell va fer els 90 anys. De fet, li dediques un article específic, fins i tot.
1: Sí.

0: En aquesta secció apareixen connexions clares amb Menorca. Tot i que Xile també és una presència ben present, és indefugible. I, de fet, llegint algunes anècdotes que expliques, jo, curiosament, ja els havia llegides a Inventari de Minyomia, que són les memòries literàries, o unes memòries literàries d'infantesa, l'episodi d'un avió que no va volar, i que et serveix a tu per introduir la imatge de la teva avioneta de paper. Bé, aquesta relació paternofilial és també una relació de mestratge. El que diu o com actua ton pare t'obligava a reflexionar, a canviar de punts de vista.
1: Sí, aquests textos que en són pocs perquè bé, van néixer en un moment determinat, crec que va ser justament l'any que em va fer 89, va caure, era de vacances allà per Sant Pere de Pescador, i bé, es va fracturar el maluc, va ser un desastre tot plegat perquè li van donar l'alta amb un paracetamol i l'home va patir, em va explicar, l'experiència més bèstia de dolor físic que ha tingut en la vida. És a dir, no va dormir en tota una nit de dolor físic fins que jo el vaig poder anar a buscar perquè jo no hi era. I vaig doncs, 24 hores després i perquè pogués estar en un sociosanitari. Aquesta experiència física de dolor... després, clar, en el sociosanitari ens estava recuperant, li va generar tota una sèrie de reflexions sobre la seva vida que van ser més aviat revelacions, no? I, per exemple, ell tenia una idea de per què havia volgut ser capellà, per exemple, i de cop i volta va tenir una revelació i va recordar l'origen d'aquesta vocació sacerdotal, no? I jo hi anava cada dia a veure'l abans d'anar a treballar i llavors ell va ser un temps molt, molt, molt, molt ric, diguem, en revelacions de mon pare i d'altres que ja ens havia contat que les va ressignificar, no? I per això a mi em van colpir més que, vull dir, ja hi havia històries que ja les havia sentides, però van agafar un altre aire, no? I llavors realment a mon pare, aquí en aquesta època sobretot, hi va haver sí, una relació de mestratge vital absoluta, perquè jo vaig connectar doncs, amb moltes vivències o que ja havien passat o amb vivències actuals, no? Del moment del dol també de la mare, que feia poc que havia mort i clar, em va generar realment ponts entre el que ell vivia i el que jo havia viscut o vivia, no? I d'aquí van sorgir aquests textos de diumenges amb el pare. Evidentment, jo no hi anava a veure només els diumenges, és com cada dia, però vaig agafar una mica, copiar un poc el títol d'aquell llibre de fa molts anys que es deia Dimarts amb el... Martes con el professor, dimarts amb el... Bé, no sé, ara no record ni l'autor ni res, però va ser bastant best-seller, que era, doncs, això, el personatge, no? El narrador, doncs, anava a veure el seu professor cada dimarts, no? I llavors ho vaig construir així perquè he fet bastanta literatura, de fet, amb aquests articles, i llavors aquests diumenges amb el pare, vol dir tots aquells moments amb el pare que per mi han estat mestratge, no? I res, vaig tenir molt clar que havia d'estar dins, al mig del llibre, perquè la primera part, que és la de les dones, no? És tot el meu activisme social, però que va del personal al polític, com ens ha ensenyat el feminisme doncs, el segle XX i continua, no? Doncs després, a la meitat, i l'últim és tot més social, és a dir, això, la tragèdia migratòria i altres temes de les cures, etc. I enmig hi ha aquest espai que a mi m'ha facilitat ressignificar aquestes lluites i aquestes vivències, que és el mestratge del meu pare, al qual li estic agraïdíssim realment per això, i va néixer doncs, així, i era la frontissa, havia de ser la frontissa de les altres dues.
0: És a dir, frontissa que es mena, per tant, a la darrera secció de Beneïda sigui la serp, un oceà dins nostre. Aquí estem parlant de 13 articles. Parles, acabes de dir, que és allà on tractes temes més socials, la cura, aquí, per això dic que també ta mare apareix d'una manera més explícita a partir d'aquestes experiències que vau viure.
1: Exacte.
0: Pots fer una reflexió més, més social. I a la vegada jo crec que és la més introspectiva.
1: Sí, clar, toca aquest tema, sí.
0: De fet, els textos em fan pensar en els que després de la directa vas publicar justament a 14 el Digital de Cultura, o també amb la teva obra poètica, almenys fins a Fàcil m'oblidar el bosc.
1: Sí.
0: I dic Fàcil m'oblidar el bosc perquè On fugirem amor el tenc a la llista de lectures pendents i no li queda gaire per caure, però encara no ha caigut. Però crec que hi ha tota aquesta part de social de crisi climàtica que no és tan evident, crec que...
1: No.
0: A venir de sigui la serp, però que és, també és un altre d'aquests desastres de planeta piruleta que...
1: És el mateix.
0: Que n'hem de parlar i fer-ho de manera poètica, jo trob que és també una molt bona manera d'entrar-hi. Bé, cita, entre cometes, perquè ho dius tu, amb tanta frase de Mr. Wonderful i amb tanta dictadura de la felicitat imposada, es fa difícil obrir espais, ja no personals, sinó sobretot socials, per acollir vulnerabilitats i, tanmateix, ser capaç de connectar amb aquestes vulnerabilitats, amb el malestar corporal que es manifesta quan ressona en el present, qualsevol de les experiències traumàtiques que qui més qui menys ha viscut en algun moment de la vida, és justament el que ens pot permetre mantenir un equilibri amb els propis recursos. Aquest neoliberalisme que mos vol de cada vegada més individuals,
1: total.
0: És a dir, sense xarxa, sense grup, a més, sent únicament i exclusivament responsables de tot allò que mos passa, ja ho has apuntat abans, eh? Però aquí, en canvi, reivindiques la importància de fer xarxa. Deixant de banda que Mr. Wonderful van estar a punt, no res, de fer fallida, i de fet crec que encara no ho tenen acabat d'aclarir, la qual cosa no deixa de ser una acció de justícia poètica. La clau d'aquest textos és donar veu a un malestar corporal, fer-lo visible, perquè si no és visible no existeix, que és el que fas també a la primera part del llibre.
1: Exacte.
0: Amb les dones. A partir d'aquí també reivindicar la importància del grup.
1: Del grup, exacte. Agafant una mica el que deia abans de... Que el capitalisme ens vol individuals i sobretot que amaga la seva responsabilitat estructural donant-nos la culpa com a individus, no? De si no et fas a tu mateix és problema teu i això portat a l'extrem, no? És a dir, tu tens la culpa del que et passa, de tot, obviant, doncs, com deia, doncs això, estructures que són allà i que, de les quals moltes vegades no podem fugir, no? Llavors, donar veu al malestar corporal que ha provocat durant segles que han provocat les estructures socials econòmiques del moment, s'han silenciat. Evidentment, molt més en el cas de les dones, però s'han silenciat. Llavors, el feminisme hi va posar veu, va començar a posar, vull dir, va posar en veu al malestar corporal de les dones, i de quin és no, la frase que el personal és polític. I quan diem el personal, convertir-ho en polític, doncs vol dir justament sortir de la trampa, que trobo molt perversa, de la culpabilització d'una banda, de tot el que ens passa, i de l'altra, d'aquestes mogudes Mr. Wonderful, que el que pretenen és que la solució a tot plegat sigui molt fàcil, molt ràpida, i és que et repeteixis cada matí al mirall: soc guapa, soc estupenda i jo valgo, no? Vull dir, això és una simplificació absurda que fins i tot s'ha arribat a justificar amb temes de vull dir, degradant el concepte, per exemple, de programació neurolingüística, del rotllo, no? És que si et repeteixes aquesta frase mil vegades, que això continua avui, ara els joves en diuen manifestar. Tu, com a la nostra època era el secreto, no? Allò del el secreto, que era un llibre que va sortir, que deia: si tu vas dient el que vols, t'arribarà a la teva vida. Aviam, perdona. És a dir, aquí estem. Ens estan oferint com solucions amb píndoles màgiques i fàcils. Per què oblidem, perquè no vegem mai que hi ha una base estructural, social, econòmica, política, que continua generant violències i malestars corporals. Llavors, és com anar a posar veu al malestar corporal, obliga a reflexionar sobre les causes reals d'aquest malestar corporal, i aquí enllaço un altre cop amb la necessitat de l'assaig, perquè no es tracta únicament de dir: ai, em fa mal l'esquena, em fa mal aquí, em fa mal allà, que no, és per què ens fa mal aquí, ens fa mal allà, i què suposa això, no? I després, a partir d'aquí, també prendre aquesta responsabilitat, que vol dir decidir què fem amb això. I què fem amb això no pot ser mai individual. És a dir, hi ha una part individual, però ha de ser també col·lectiva, fins i tot quan decidim no fer res. És a dir, trobar per què no podem. Perquè és que hi ha moltes persones que no poden. És a dir, i això també és, hi ha aquest concepte que ara se'n parla una mica més, però en l'època que vaig escriure el llibre jo no l'havia sentit, també perquè no em travessa, he de dir, des del meu privilegi de persona funcional, que és el capacitisme, no? Que arracona totes les persones que realment no poden, ni pel que fa a salut mental o física, no poden ser funcionals, i per tant, ja no et dic, defensar-se d'altres violències que ja patim fins i tot les persones, no totes les persones, també les que són funcionals i podem escollir no fer res, lluitar o fugir, no? Vull dir, llavors, bé, des del feminisme s'ha treballat molt el tema del malestar corporal, però per mi també és molt important no oblidar que cal fer-lo també col·lectiu, no? Que és, doncs, que el personal és polític. I no, això és un concepte que li vaig sentir a la Brigitte Vassallo, que deia: el personal és polític, però el que és privat és privat. Vull dir, tampoc hem de confondre, no, les coses.
0: Has apuntat una cosa, parlant d'aquest Mr. Wonderfulisme.
2: Sí.
0: Aquesta idea de que els problemes tenen solucions fàcils.
1: Exacte.
0: La connexió que hi ha entre aquesta idea i el discurs populista del neofeixisme, de l'ultradreta,
1: totalment.
0: És evident. És a dir, que quan te creus que tot és simple, és molt bo de fer captar i assumir discursos que són totalitaris i que avui en dia, a més, tenen molta prèdica, per exemple, entre els joves.
1: Exacte. Exacte, sí, sí, sí.
0: Que,
1: aquí l'has clavat, sí, sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Bé, en parlar de l'assaig, hem apuntat a la voluntat estètica, en direm així, entre cometes, literària, que hi ha darrere dels textos. Jo crec que s'hi percep un estil que lliga d'una manera molt coherent amb la teva poesia. Hi ha vegades que llegeixes frases I la connexió jo crec que és evident, i això de tenir un estil personal jo crec que en literatura no és tan bo de fer, i en el teu cas hi és. Jo crec que això, hi ha uns vasos comunicats molt clars, els articles estan farcits d'imatges d'una gran bellesa, d'una prosa molt ben cisellada que flueix. Ho hem vist quan has llegit el text, que tot quadrava i fluïa d'una manera molt, molt, molt, molt agradable. I això fa que les idees que hi vehiculis tinguin encara una força més gran. A més, parteixes de l'experiència personal abans de fer el vot a la reflexió. I això sí, el fet que hi vegem una persona de carn i ossos que manifesta les seves conviccions, però també els seus dubtes, les seves pors, fa que la connexió emocional amb el lector sigui més fàcil, més efectiva. Ara bé, et despulles d'alguna manera en els textos. És aquest un risc que assumeixes?
1: Sí, sí, evidentment. Mira, justament perquè, tot i que llavors, quan vaig sentir aquesta diferència entre privat, personal i polític, jo ja havia escrit els articles aquests, però en el fons aquest exposar-se, diguem, primer que és una decisió pròpia i per tant lliure i per tant doncs, l'assumeixo, és aquesta responsabilitat, no, de què parlàvem, però sobretot aquest recorregut que faig entre l'anècdota personal cap a la reflexió social, política, sí? Acaba fent que l'anècdota no sigui tan personal. Perquè, per exemple, jo puc narrar una escena personal d'un intent d'agressió sexual, posem per cas, no? Aviam, és que hi ha un tant per cent de dones que han patit intents d'agressió sexual que ja no és meva ni l'anècdota, no? Per entendre'ns. Llavors, en el fons, jo no tinc la sensació en aquest llibre, no?, d'estar-me exposant tant, perquè si ens hi parem a pensar, l'anècdota en si, no?, o de dir el meu dolor, no?, per la mort d'una mare, és meu, però l'anècdota en si ja és humana, vull dir, ja s'hi pot veure reflectida moltíssima gent, només canvien les formes, no? Ta mare no és xilena, però és igual, no?, vull dir, ja és el mateix dolor. Llavors, per a mi, totes les anècdotes de les quals parteixo, això no me fa la sensació d'estar-me com exposant o despullant, perquè trobo que ja són en si mateixes llegibles com a universals. Només cal canviar una mica com la forma, no? També és veritat que aquest risc, jo no sé si l'assumiria ara, en el 2025, amb l'hostilitat i el camp de batalla en què s'han convertit les xarxes socials i bueno, una entrada a l'odi gratuït. No sé ara si m'exposaria això, si ho faria així, si faria articles que després penjaria a les xarxes. No ho sé, realment m'estic treballant moltíssim el tema de cuidar-me i de protegir-me i d'assumir que no solament per l'edat que tinc, sinó pel meu recorregut i per com estic ara, que no puc posar el cos sempre i no passa res. Hi poso la paraula, però la poso també com jo vull, perquè necessito protegir-me, no? També faig un equilibri, doncs, sempre entre els riscos. No sóc una persona impetuosa, i per tant sóc bastant reflexiva abans de i molt autocrítica i molt autoexigent, per tant m'ho penso molt abans també de decidir si publico o no publico, no?, alguna opinió política, per exemple, o social a les xarxes. Normalment, per exemple, a Twitter repiulo més que no faig cap altra cosa a tot allò en què jo crec, no?, que ja ho estan dient altres persones i ho repiulo i hi ha coses que sí que vull que quedin molt clares, no? La meva posició, per exemple, respecte del que està passant a Palestina, la tinc claríssima i ja està. És a dir, és un genocidi i s'ha acabat. I no tinc cap por de dir això, no?, per exemple. He perdut amistats en els darrers temps per aquest tema i m'és igual. M'és igual perquè és una línia vermella, no? I tinc línies vermelles que són allà. La resta, també és veritat que en aquest llibre, a Beneïda sigui la serp, el fet d'escriure des de les anècdotes tan personals també era per anar... Perquè jo feia un recorregut de realment tinc opinió clara i inamovible sobre aquest tema, no? I necessitava que m'hagués travessat per poder elaborar doncs, una reflexió que s'acostés a l'opinió, però sempre com deixant oberta la porta a que això pogués canviar o ser viscut i reflexionat d'altres maneres, no? Com l'evolució. Llavors, per això també em feia una mica de por al principi, no? Fes articles d'opinió, no sé, opinió, jo no tinc opinió de tot, no podria ser mai tertuliana, no ho sé, hi ha coses que sí, claríssimament, però la majoria no. I per tant, faig aquest equilibri de riscos.
0: Acabarem aquesta anàlisi del llibre pel començament. Hem començat, hem fet a l'inrevés. Comencem pel títol. Acabarem, perdó, pel títol.
1: Sí.
0: En aquest sentit és molt clar. Remet al mite bíblic, però capgirant-lo. Beneïda sigui la serp que em va ensenyar la desobediència. Ens cal, no?, aquesta actitud de revolta.
1: Ens cal, ens cal. Aquest és un vers de Alanis Coltz que li vaig llegir i vaig dir, uau, no?, aquest revertir doncs, la frase bíblica, bé, la frase, l'episodi bíblic, no? La desobediència, que és la revolta, que també neix del malestar i neix de la incomoditat, és necessària perquè si no, no podem transformar, ni transformar-nos ni transformar el nostre entorn. I jo crec que sí que cal. També quan pensem en revolta, no, ens ve al cap segurament un, no sé, com un ambient com de violència o d'agressivitat i no necessàriament ha de ser així. Realment hi ha maneres de transformar des de la revolta que no són així. Ara, no nego en absolut que els grans canvis de la història sense una revolta doncs molt més contundent no s'haurien produït, no? Però vull dir que no és l'únic, hi ha moltes formes, eh? Quan parlem
0: sí,
1: de revolta.
0: Hi ha un text al llibre que matises o dones alternatives a la consigna de la metralleta de que Ryan Abel Ulit.
1: Exacte, sí.
0: Que em sembla una reflexió molt ben plantejada i que va en aquest sentit. És a dir, quan parlem de revolta són moltes vies que ens poden dur a transformar, a canviar. Per exemple, moltes coses que bé, des que va aparèixer el llibre, som allà mateix o han anat fins i tot a pitjor. Ja ho havia dit abans, o ho havia apuntat, es diu que una obra esdevé un clàssic si aguanta el pas del temps i segueix sent d'alguna manera actual. En el teu cas ho és. El demèrit no és, per tant, del llibre, sinó del món que ens ha tocat viure. I però se segueix molt, encara, enguany, el 2025, poder llegir uns textos que, d'acord amb el que diu Montse Santolino al pròleg, són comentaris de l'actualitat política vista des d'un vessant feminista en què allò personal és també polític, en tot el que vol dir polític, de polis i d'implicació amb allò que és col·lectiu, en la cosa pública, en la res pública. I en què prendre la paraula una dona, a més, un fet que hauria de ser la cosa més normal del món, malauradament encara no deixa de ser una anomalia. Bé, arribam al final d'aquesta passejada per Beneïda sigui la serp, amb una pregunta que és una pregunta trampa, però ja que estem promocionant d'alguna manera el llibre, què li diries a un hipotètic lector que després d'escoltar tot el que hem dit fins ara es plantegi la possibilitat de llegir o de rellegir el teu llibre? Què li diries per animar-lo a fer el pas?
1: Doncs que si és el tipus de lector, per exemple, que li fa vessa doncs, llegir doncs, un llibre llarg, no és un llibre llarg, que es pot llegir per articles, que es pot llegir per temes i que realment crec, després jo, en relectures que n'he fet després de molt de temps, personalment, modestament, crec, o no modestament, realment, crec que són textos bells, en ve alta. Crec que llisquen molt bé. Són molt literaris. Hi ha una bellesa que realment jo, després de anys, quan el rellegeixo, penso, jo vaig escriure això? Com ho vaig fer, això? Vull dir, i jo en gaudeixo, realment, i per això el recomano. I el recomano també perquè, com dèiem abans, és una manera de fer assaig, i poso moltes cometes perquè són articles, però entenc l'assaig doncs, com aquesta escriptura que ajuda a no solament a reflexionar, sinó a obrir la manera com ens mirem al món.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Sònia Moll de Beneïda sigui la serp, la lectura del qual, evidentment, convidam a trobar o retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria menorquina. Quina és la teva recomanació i per què?
1: La meva recomanació és el poemari defensionari, que es diu Defensionari, de Llucia Pellicer. I el recoman perquè aconsegueix el que crec que ha d'aconseguir la poesia, que és convertir una història personal, una història de recerca de l'amor, doncs, que acaba amb l'ànima malmesa a les mans de l'altre, no? Aconsegueix fer-la universal, però i aconsegueix, per tant, tocar l'ànima humana independentment de les vivències personals. Això és molt difícil i això requereix molt d'autenticitat i honestedat per part de l'autora, i ella, doncs, ho fa. I, a més, ho fa amb un treball de llengua exquisit, amb un domini magistral dels recursos poètics, capgirar els tòpics, jugar amb la força dels contraris. Realment, crec que és un llibre molt, molt recomanable i per assaborir, a més, i quedar-se amb un poema i continuar amb l'altre. Aquesta és la meva recomanació.
0: Molt bé, ampliem el cercle. A continuació, hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. I què ens proposes?
1: Us proposo un llibre que malauradament està descatalogat, però mira, des d'aquest micròfon que m'ofereixes, faig una crida a la reedició d'aquest llibre, perquè ha d'existir un altre cop a les llibreries. És un llibre de l'escriptor Vicent Tosó, que és valencià, de Vila-real, de la província de Castelló, i el llibre es diu L'herència del vent del sud. És una novel·la que va sortir el 2002. És un llibre sobre el retorn de l'exili d'un professor republicà poc després que matessin Manolete, l'agost del 47. És un retrat de la postguerra en un petit poble de Castelló, amb tota la misèria, tot el dolor, tota la ràbia dels vençuts, que han de sobreviure en un ambient de repressió política i lingüística en què les delacions són el pa de cada dia i ningú es pot refiar de ningú. Però, sobretot, és la capacitat que té Vicent Tosó d'endinsar-se realment en l'ànima humana, fins i tot de dibuixar personatges versemblants que, allunyats dels tòpics, és a dir, aquesta ànima humana la veus fins i tot en els personatges falangistes. És una... Realment, aquest home té un talent narratiu impressionant a l'hora de muntar escenes, de recrear diàlegs, i té una bellesa brutal en la prosa. És a dir, jo crec... És a dir, no crec, és a dir, jo, és la meva opinió. Després de Mirall trencat, que l'he rellegit com, no sé, 13 vegades, perquè és la meva obra tòtem, la segona obra... La segona novel·la, perquè m'acosta molt la novel·la, que he llegit contemporània, és aquesta novel·la, i està descatalogada, i me fa molta pena, i m'agradaria molt que es reedités.
0: La reivindicam des d'aquí, i mentre confiem en aquests oasis que es diuen biblioteques, on podem trobar, amb un pot de sort...
1: Llegiu-la, eh? Llegiu-la, és brutal, aquesta novel·la.
0: Anotada queda. I acabarem aquesta ronda de recomanacions amb un títol de la literatura universal, i ja vam...
1: Aquesta ha estat complicada. També he escollit una obra contemporània, la veritat, i he volgut escollir una obra de teatre, perquè el teatre es llegeix molt poc, i jo us vull recomanar una obra de teatre que es diu L'ombra al meu costat, que ja és de fa uns anys, crec que es va estrenar a teatre el 2013, per tant és d'abans, i bé, de la Marília Samper, que és una dramaturga excel·lent, i aquesta obra de teatre, jo no llegeixo en general teatre, però em va arribar a les mans i em va colpir d'una manera brutal. És una obra que tracta de l'absència. Hi ha un adolescent en la primera escena que desapareix. I són tres històries paral·leles que, al final, doncs, el lector pot interrelacionar i aquí també ve una revelació d'una bellesa i d'un dolor i d'una humanitat impressionant. És bellíssima aquesta obra de teatre. I hi ha una frase d'aquelles que dius, ostres, saps allò, llibres que t'han canviat la vida? Doncs aquest és un d'aquests llibres. Hi ha una frase que una parella de vellets, un vellet i una velleta, ancians, que ell li diu a ella, per damunt de tot, jo t'he estimat a tu amb tot el que em podies donar i amb el que no. I aquest, diu, va ser el que vaig triar. I aquest amb el que no és una frase que a mi en aquell moment em va fer saltar pels aires i que després ha estat una ensenyança de vida i jo hi afegeixo, sobretot, amb el que no. És la meva recomanació. Poesia, novel·la i teatre.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades. Esperam que almenys alguns dels títols de què hem parlat avui, especialment Beneïda sigui la serp, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Sònia,
1: gràcies
0: per acceptar de participar en el programa. Ha estat un plaer haver conversat amb tu d'aquesta obra literària i d'altres que ja m'apuntaré, perquè la Llucia ja l'he llegida i rellegida, però m'has posat uns deures molt interessants. I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

mata. I li diuen en Marquès, no vos espanteu, no vos espanteu, no vos espanteu.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: No sé què t'he

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la amb tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Nivan, un jovenet que malvivia una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i què no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo crec que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allà en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil... I per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vista en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no? D'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos... I això del que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal de Xebla, la cançó nombre 2 de Mostra Final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal de Xebla.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: fuggito a regina.
1: Seguiu fent, sí, sí, sí.
2: Les són els començaments...
1: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Bona Camp, bueno, cada any van canviant els músics...
2: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
1: correcte,
2: ja el Salsic,
1: també, no hi ha, sí, sí, sí,
2: i Antoni i Jordi Ferriera, que tocava guitarra.
1: Antoni Jordi, que no sé
2: no,
1: qui és.
2: Que no sé qui és. Va, van durar, Antoni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
1: sí,
2: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va Antoni... Sant Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Noltros.
1: En Dobles també, sí,
2: també
1: sí, sí.
2: Va tocar en Miquel Plana.
1: En Miquel Plana bateria, també, sí, sí, sí. Sí,
2: poc
1: sí.
2: Temps, però ha tocat en Noltros. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Semili.
1: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
2: I ha passat, ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que és a...
1: En Loren.
2: En Loren.
1: En Loren, bona.
2: Sí, sí, Loren, sí, sí. En Loren i en...
1: Ja és més...
2: A més cap aquí. Sí. En Loren i en... I en Popi.
1: Sí.
2: Van venir després de Nadébora Carter i Som Museu.
1: Nadébora Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
2: Bueno, també com la van conèixer, també és...
1: Hòstia, és...
2: Clar, el grup va passant sí. Etapes, no?
1: Sí, sí, sí, sí, I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has dut un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
2: Clar, per, el concepte nostre ha parat una mica quan en Toni Moll
1: sí.
2: us diu que es retira.
1: Okay.
2: Que tocava la bateria.
1: Vale.
3: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. T'agrada escriure poesia, però no saps per on partir? Has partit ja, però trobes que la teva poesia no conquistarà ni s'ha excusat de que teva? Idò, no passis pena. Avui t'aduim una recepta d'escriptura poètica especial que te convertirà en es marbre de la vall de la poesia. Però, això sí, si decideixes cuinar-la i sobretot compartir-la, te durà conseqüències de niulats de pluja de muntó, com en els dibuixos japonesos. Tornem amb la poesia, amb aquest especial Com ser un poeta de l'hòstia. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak. Xerrem avui de poesia d'Adà. I, primer de tot, anem a donar un poc de context i uns quants exemples de qualcuns poetes dadaistes. El dadaisme sorgeix en el primer quart del segle XX en resposta a l'absurditat de la Primera Guerra Mundial, en els interessos burgesos que havien inspirat el conflicte i a la rigidesa intel·lectual opressiva, tant en el món de l'art com en els aspectes quotidians de la societat d'aquells temps. I és el precedent immediat del surrealisme. Proposava la negació del tot, la destrucció per la destrucció, mitjançant la confusió sense alternativa, l'oposició en el concepte de raó i a qualsevol convenció artística de forma violenta, nihilista, irracional i fins i tot primitivista. Anem a veure aquest Anit de Tristan Zara. Tornen els peixaters amb les estrelles de l'aigua. Reparteixen menjar als pobres, enfilen rosaris pels pobres. Els emperadors surten dels parcs. A aquesta hora que s'assembla a la bellesa dels gravats i els criats banyen els cans de caça. La llum es posa els guants, obre tiró finestra i surt nit de l'habitació com sos desmelicutor. Déu pentina la llana dels enimorats submisos, pinta els pardals amb tinta, canvia la guàrdia a la lluna. Anem a caçar escarabats per guardar-los en una caixa. Anem en el riu per fer gots de fang. Anem a la font per besarter. Anem en el parc comunal fins que canti el gall per escandalitzar la ciutat o a l'estable per enlleternos. Per a que et piqui serva seca i escoltar remugar les vaques que després enyoraran els vedells. Anem, anem, anem! Com veus en aquest vers, per escandalitzar la ciutat, Dadà tenia l'escàndol com a bandera, que s'inclina cap a lo que és dubtós, cap a la mort, cap a lo fantasiós, cap al gest i la provocació, la contradicció, l'atzar, cap a la negació de la bellesa, de l'eternitat dels principis, de la lògica, de la immobilitat del pensament, de la puresa dels conceptes abstractes i de lo que és universal. Una poesia que propugna la llibertat de l'individu, qualsevol llibertat en definitiva, l'espontaneïtat, la immediatesa, l'actualitat, el sense sentit, l'humor, la burla, el fabulós caos de la imperfecció. Veiem aquest a Anna Flor de Kurt Schwitters.

tu, estimada dels meus 27 sentits, t'estim. Tu, de tu, et a tu, jo a tu, tu a jo. Nosaltres? Aquest, a propòsit, no és el lloc. Qui ets, dona sense comptar, ets tu? La gent diu que series. Deixar ratllar, no saben com et sosté el campanar. Dus el capell en els peus i camines sobre les mans. Sobre les mans camines. Hola, divideix el teu vestit vermell en doblecs blancs. Vermell t'estim en a flor, vermell t'estim. Tu, de tu, et a tu, jo a tu, tu a jo, nosaltres? El seu lloc es troba, a propòsit, a la brasa freda. Anna Flor, vermer, Anna Flor, què diu la gent? Endevinar. 1. Anna Flor té un pardal. 2. Anna Flor és vermer. 3. De quin color és el pardal? Blau és el color del teu cabell groc. Vermell és el color del teu pardal verd. Tu, simple lot amb vestit de sempre. Tu, benvolgut animal verd, t'estim. Tu, de tu, et a tu, jo a tu, tu a jo. Nosaltres? El seu lloc, a propòsit, es troba en el braser. Anna Flor, A-N-N-A, desemboc gota a gota el teu nom. El teu nom goteja com seu flàxid. Saps, Anna, saps ja que pots ser llegida cap enrere i cap endavant? I tu, la més meravellosa de totes, tu ets per darrere com ho ets per davant. A-N-N-A. Seu goteja carícies per la meva esquena. Anna Flor, tu, animal gotejant, jo t'estim. I després d'aquesta anada d'olla de poema d'amor, anem a revelar aquesta recepta miraculosa, escrita per Tristan Tzara en els 7 manifestos d'Adà, que resa d'aquesta manera. Agafa un diari, agafa unes estidores, tria en el diari un article de la longitud que vulguis donar en el poema. Retalla l'article. Retalla llavors amb cura cada una de les paraules que formen l'article i fiqueles dins d'una bossa. Agita-la suaument. Treu ara cada retall un darrere l'altre. Copia les paraules conscienciosament en l'ordre en què hagin sortit de la bossa. El poema s'assemblarà a tu. I ets així un escriptor infinitament original i d'una sensibilitat embruixadora, encara que incomprès per tothom. I aquí van uns quants exemples de poemes que es cuinen amb aquesta recepta, que he de dir que, copiats conscienciosament, com que no. S'han de corregir que alguns articles, gènere, formes verbals i que algunes coses més per tal que els poemes no siguin absurds del tot. A més, és una feina molt grossa. Vos deixo a vosaltres el judici. Vet aquí el primer poema titulat De sa gent. Celebra Gran Lluís el dia sant. Des dia. Aquests dies internacionals, tot el dia. Usuaris de geriàtric del centre, en commemoració, van celebrar carpes del municipi, per 1 d'octubre, amb les diferents illes, pels propis davant i diversos sants. Durant la residència, una sèrie de municipis col·locats van muntar i organitzar grans. Un exemple va exposar, marcat als usuaris i les taules d'ahir. N'és dia l'acte, l'efemèride de la residència geriàtrica i en Lluís sota. Continuem amb el segon poema titulat Nàutica pesquera. Classes de piano d'una professora a l'escola elèctrica.
internacionals nàutica pesqueres, malgrat destítol, una professora de piano en el procés de centre, disposar la normativa, possessió interina per al sindicat que tinguin en els alumnes, ha arribat i assignat les especialitats a un enginyer, formació de responsabilitats docents oblidades, incorporen una setmana. Una psicòloga de navegació pesquera d'estabilitat, també professional marinera, té des de les seves places, junt amb mercants. Mercants! Organització de la titulació va prendre de Nàutica de Palma, sense gent, mitjançant Espanya integrada immediata, la telefonada. Si no, els docents i les seves places de marina química. La baixa a classe té a sa ment demanar imparcialitat. No ho sé. I finalment, anam amb el tercer poema, en el que no he canviat el titular de l'article, que és Policroms d'Altamira. Projectar amb pigment d'Altamira, seguint la cornisa a les primeres, a la història dels animals figurats. Descobriments des de llavors que havien, segurament, conegut gravats sensacionals que no ocupen anatòmiques interpretacions. Una cova va recollir contorns que solen acompanyar en traços que van seguir excel·lències mil·lenàries, principis. Demostrada important, quedant bloquejada del món en moltes manifestacions tècniques d'art, dels diferents descobridors consubstancials, del món corredor franco-atlàntic, en el seu despreniment que s'estenia ajustant aquest primer parietal humà. Representació de figures en una habitació. Molt bé. Ses masses van elaborar de ple, en concret, en conjunció, a errors d'art neolític d'Altamira, amb l'art d'esturisme. Per això, tot el coneixement capritxós des quasi intactes. I dono, sortint des fons de pintura, era amarat a sa cova, convertint sa pintura. Tenia de sa existència que exerceix jugar i que havia emprat sa capella de sa tesis. Per protegir-la, es va construir en sec i sa seva fia, necessàriament artista, una exquisida abadesa que en sa seva primera neocova animal, no sols investigadora, hi cabia. Els recels van privilegiar el descobriment, sinó també el testimoni d'un isop de sa mà d'art, sa silueta de pell de sa totalitat artística. Idò, sa seva localització dels matisos, amb els temps destinada a sa sala Sixtina rocosa, també pels humans prehistòrics d'honor. El 1879, en zones de suport en els interiors del procés de sa cova científica. Es va pillar l'Altamira rupestre i es va haver, abans, amb el mateix artefacte d'espai, d'accedir en el lloc de l'art d'accés i vèncer els indicis doctorals policroms dels animals. El color encertat no va servir per anomenar el capítol de sa cova artística. És perquè hi ha moltes coses a fer, perquè si no, m'hi passaria tot el dia fent, composant aquests poemes, que potser que algú no els hi facin gràcia, però ja me'n fa molta. Així que ho deixam per avui, donant aquest consell. Posa un dadaista a la teva vida, que podria ser l'inici d'una campanya, apadrina un dadaista. Vosaltres doneu-li voltes i ens sentim la setmana que ve, que ratllarem d'una autora molt, molt, molt especial, un poc rara.
Se la va comparar fins i tot amb Kafka, però jo empraria pot ser exòtica, perquè ens situarem a Brasil. Deim adeu amb aquest nac-nac-nac de Cabaret Voltaire. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens sentim a les paraules escrites.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La malaltia del cor, de Joan Pons. Aquesta novel·la amb tocs històrics, però també esotèrics i fantasiosos, mos situa una Barcelona acabada d'envair per les tropes borbòniques, després de la derrota de 1714. Una història captivadora i amb molta acció. Nivan, un jovenet que malvivia una Menorca en mans dels britànics, arriba de policia a la gran ciutat, que ha sigut destrossada pel setge, i es converteix en el protegit d'un capità espanyol. Poc s'ho pensava ell que si aquest capità l'ha rescatat és perquè el vol immolar en un ritual macabre per recuperar el seu difunt fill. En aquesta història que va de derrotar el mal i la foscor, mai acabes de saber què és real i què no. Aquesta novel·la es va publicar el 2022 de la mà de l'editorial catalana Univers Llibres.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo crec que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allà en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vist en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no? de que

0: aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre, de les meves novel·les, destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són... els ha fet molt complicades, amb molts silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I jo crec que això és el que fa complexa, no? tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
1: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.